sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, sóc tan immadur com en vaig i

Ho ha vist ballant Black Sabbath com si fos Giant. És veritat, ens veiem els grans i a casa poc després suplicava ma mare per un got de llet.

l'or nou, la serenor del mar, la solitària en la pau del jardí dels cinc arbres. He collit el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les fosques.

com ha estat? No sé què m'ha passat. Me'n reia

però t'he conegut per tu, m'he convençut, no ho creies.

ignorant l'amor. Ara veig que moro ets tu, ho sóc jo, ho és tot, i ara m'és igual si sóc sentimental. M'agrada ser com ara, perquè ho sóc per tu. M'agrada, però no ho diguis.

I ara m'és igual. Si sóc sentimental, m'agrada ser com ara, perquè ho sóc per tu. M'agrada, però no ho diguis.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

Ja torna el temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comença fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui, i ja és molt, 24 a Puigbalador i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodés, 32, 31 al Taltaú i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui és Sant Berenguer de Sant Papol dins l'Aude i Sant Felip Neri. Hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
4: Ràdio Arrels, a 3era, 95.
5: Una hora, 100% en català.
6: Ràdio Arrels.

caparrutxos pelassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé. En Belu sap que sempre guanya i el diumenge

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En català tenim paraules idèntiques, que poden ser el masculí o el femení, i canviar de sentit. Ja hem parlat del terra i de la terra, del fi i de la fi. I bé, de la mateixa manera, no caldrà pas confondre el canal i la canal. El canal masculí és una via navegable que permet als vaixells de circular al canal de Suez, al canal de Panamà, per exemple. I doncs, a pas confondre amb la canal, el femení, que és el conducte que recull l'aigua de pluja que cau sobre el teulat. I gràcies a la canal i als recuperadors d'aigua podrem arregar aquest estiu. Un altre exemple. El mot pudor és masculí quan fa referència a la decència, a la modèstia, a la castedat. Per exemple, has de respectar el seu pudor. Si no li agrada parlar de segons què, no el pressionis. En canvi, és femení quan fa referència a la mal olor. Per exemple, el contenidor d'escombraries fa molta pudor. Més delicat és el son i la son. El son és l'estat en què ens trobem quan dormim, el temps que passem adormits. Podreu dir, tinc un son lleuger, el mínim soroll me desperta. I la son, el femení, és el cansament, la sensació de tenir ganes de dormir. Ai, quina son que tinc!
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.
5: Escolteu
6: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, som dimarts 26 de maig i us informa Paula Escudero. A partir del 2028, els estudiants del Liceu a l'estat francès podran fer una prova del BAC en català, basc o bretó, si han seguit la matèria en aquest idioma durant els dos últims cursos. Això ha anunciat el ministre de l'Educació, Édouard Geffrey. La decisió arriba després de mesos de mobilitzacions i de protestes d'alumnes, especialment al País Basc, on estudiants de Baiona havien anunciat actes de desobediència per examinar-se en basc. Fins ara, els exàmens s'han de fer obligatòriament en francès, fins i tot per als alumnes escolaritzats en sistemes bilingües o immersius. El govern francès assegura que la reforma permetrà donar més reconeixement a les llengües minoritzades dins del sistema educatiu. L'Euroregió Pirineus-Mediterrània valora positivament els primers mesos de funcionament del projecte CreaOCat de creadors de contingut en català i occità. Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió.
8: Estem molt contents perquè més de 240.000 visualització, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorats i hem de protegir-lo.
5: L'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota Mallorca per commemorar el centenari de l'estrena d'aquesta obra i el centenari també de la mort de Joan Alcover, autor de les lletres. Els mallorquins celebraran el centenari d'aquesta cançó, que ara és l'himne oficial de l'illa, cantant-la al mateix moment a tota l'illa. Antoni Llebrés Fuster, president de l'Obra Cultural Balear.
9: La pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics.
5: Tornem a Catalunya Nord perquè un carnisser del Soler, Arnaud Metz, ha estat proclamat nou campió del món de la salsitxa catalana aquest diumenge a Toluges, en el marc de la Festa de la Salsitxa. Després de diversos anys quedant a les portes del títol, la seva recepta ha convençut el jurat per l'equilibri perfecte entre greix, carn i condimentació. L'esdeveniment també ha reunit milers de visitants i es consolida cada vegada més com una cita gastronòmica de Catalunya Nord. A la Índia, almenys 16 persones han mort al sud del país des de l'inici de la temporada de calor extrema. Les víctimes s'han registrat a l'estat de Telangana, on les autoritats han activat mesures de prevenció i han demanat especial prudència a infants, persones grans i dones embarassades. En diverses ciutats del país, les temperatures han superat els 45 graus en un episodi que els experts relacionen amb l'agreujament del canvi climàtic. I mentrestant, a l'estat francès, la calor també preocupa. Nombrosos departaments han passat aquests darrers dies en vigilància per canícula. Alguns territoris han entrat per primera vegada en aquest nivell d'alerta en un mes de maig. Més detalls a continuació amb la previsió del temps.
1: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comencen fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui, i ja és molt, 24 a Puigbaladó i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodès, 32, 31 al Taltaú i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui a Sant Berenguer de Sant Papol, dins l'Auda, i Sant Felip Neri. Hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
4: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
7: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
10: La cançó de la Balanguera celebra els 100 anys de la seva estrena musical a aquest 2026, amb aquesta cançó que s'ha convertit en l'himne de l'illa de Mallorca. I per celebrar aquesta efemèride, l'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota l'illa de Mallorca. Per això aquesta hora podem saludar el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrés Fuster. Bon dia.
9: Molt bon dia.
10: D'on surt aquesta idea de fer aquesta celebració?
9: Bé, aquesta idea surt de l'entitat, de l'Obra Cultural Balear, perquè enguany coincideix que és també l'any Joan Alcover. És a dir, s'acompleixen 100 anys de la mort del poeta, del poeta autor de la Balanguera, i és una figura amb la qual nosaltres estem molt lligats, perquè la seu de l'Obra Cultural a Palma, el centre cultural, és justament la casa del poeta, el Can Alcover, perquè un dels seus fills va ser fundador de l'entitat i a la seva mort va deixar el casal del pare, el casal familiar, a la nostra entitat perquè el reconvertís en centre cultural. Aleshores, d'alguna manera ens sentim compromesos i responsables amb el llegat del Kobe, i coincidia enguany també amb el centenari de l'estrena musical del poema. És a dir, la Balanguera, el Kobe la va composar entre aquestes parets, des de les que te parlo en aquest moment, l'any 1903. I la musicació va arribar l'any 1926 de la mà d'Amadeu Vives, que era el president de l'Orfeó Català, del Palau de la Música, de Barcelona, i se va estrenar molt poquet després de la mort del poeta, justament un 29 de maig al Palau de la Música. Aleshores, pensaven que era una bona excusa, no?, per difondre i per reivindicar el que, efectivament, com tu has assenyalat, durant moltíssim de temps, ja des de l'inici, se va sentir per part del poble mallorquí oficiosament com el seu himne, l'himne de Mallorca, i que l'any 1996, és a dir, ara el mes de novembre farà 30 anys, el Consell de Mallorca el va declarar himne d'una manera ja oficial. Per tant, ens han posat un poc al capdavant d'aquesta celebració i ho volen fer amb la pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics. Per tant, estem molt agraïts a la resposta que hi ha hagut. En col·laboració amb els ajuntaments i després amb les entitats locals de cada municipi, siguin bandes de música, corals, altres formacions musicals i entitats diverses del poble, s'ha durat a terme aquesta cantada a les 8 del capvespre.
10: De fet, clar, a les 8 hi ha aquesta cantada, diguem, oberta a tota la població, però també heu treballat amb els centres escolars, no?
9: Efectivament. Hem volgut també fer extensiu la celebració als centres educatius i de moment ja comptabilitzem 170, més de 170 centres educatius confirmats que faran la cantada a les 12 del matí al pati de les escoles. També s'hi ha afegit la Universitat de les Illes Balears per fer una cantada a les 12, dirigida per la coral universitària.
10: Molt bé, doncs, déu-n'hi-do. Llavors, diguem que es cantarà simultàniament dues vegades, no? O sigui, a les 12 del migdia són centres escolars i a les 8 del vespre és la que està com oberta a tothom.
9: Efectivament. La cantada, diríem, popular, la que convidam, que voldríem que fos tan participada com sigui possible, la que convidam tot el poble de Mallorca, tindrà lloc a les 8, efectivament, del capvespre, i aquí sí que esperam una participació que s'hauria de comptabilitzar en desenes de milers de persones.
10: I això és el 29 de maig i és el dia del centenari de l'estrena, però aquesta cançó que es va estrenar al Palau de la Música de Barcelona, no?
9: Correcte, va ser l'estrena el 29 de maig de 1926, aproximadament en aquestes mateixes hores en què la farem per part de l'Orfeó català. En posterioritat, el 28 de juny del mateix any, per tant, aproximadament un mes després, es va estrenar a Palma, en el desaparegut Teatre Líric. I també farem a Palma un acte aquest 28 de juny. Serà un acte al Palau de la Misericòrdia de Palma, més musical, diríem. Aquest del 29 de maig l'han volgut estendre, l'han volgut fer extensiu a tota l'illa perquè volen que sigui participatiu. Més que cercar el motiu musical, diríem, el que cercam és la participació popular.
10: Molt bé, doncs aquesta cantada conjunta de la Balanguera per celebrar els 100 anys de l'estrena musical d'aquesta cançó que ha esdevingut doncs, l'himne de l'illa de Mallorca, aquesta cantada que organitza l'Obra Cultural Balear i que serà el 29 de maig, això és un divendres, a les 12 del migdia la cantaran més de 160 centres educatius i a les 8 del vespre es cantarà als 53 municipis de l'illa. N'hem estat parlant amb el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrés. Moltes gràcies per atendre'ns.
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El 26 de maig del 1960 neix Víctor Obiols, conegut com a Víctor Bocanegra. Va estudiar Filologia Clàssica a Barcelona l'any 1985. El 1994 es va doctorar a l'Universitat de Southampton amb una tesi doctoral sobre l'obra poètica de Joan Ferrater. Entre els dos va treballar com a lector de català a l'Universitat de Bristol i després va fer de professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de l'Universitat de Vic. A més, en diversos mitjans de comunicació ha fet de crític literari i ha traduït autors al català i al castellà. Com a músic és conegut com a Víctor Bocanegra i ha treballat com a compositor i intèrpret de cançó. Escoltem un dels seus temes, No em diguis sí.

0: Fins aquí No em diguis sí, de Víctor Bocanegra.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius.

0: Així començava el 6 de juliol del 1985, en un camp del Barça absolutament ple, el concert de Lluís Llach. Diversos autocars van sortir de Catalunya Nord, com també de molts altres punts dels països catalans. Va ser un moment irrepetible, tant a nivell musical com de mobilització ciutadana, d'afirmació de tot un país. Setmanes abans, un membre de l'organització del concert, Àlex Pinar, va venir a Perpinyà a promocionar el concert i explicava a Ràdio Arrels com s'havia arribat a la idea de fer aquest gran concert.
1: L'any passat a Lluís se li va proposar de fer el Camp del Barça i ell no ho va veure encara oportú. Després de fer el disc T'estimo, amb el qual dedicava una cançó d'amor al públic, doncs tal vegada motivat per això, tal vegada per altres coses, doncs ell personalment va decidir que aquest any es faria. Però justament ho va decidir, com de vegades fan els artistes que saben de cantar i de composar però no en saben tal vegada, no sé dir què, de coses organitzatives, ho va decidir doncs amb 2 mesos vista de la data del recital. El Lluís va intentar fer recitals a Barcelona amb teatres, com venia fent des de fa temps, cada 2 anys, i també per uns motius que no venen al cas, se li van anar negant sistemàticament els teatres, i finalment el no poder cantar a Barcelona com ell volia aquest any, va decidir, doncs sí, tirar endavant la idea del Camp del Barça, que no solament reuniria el públic de Barcelona, sinó el de tots els països catalans, que és la idea amb la que portem i amb la qual us demanem al Catalunya Nord que hi sigueu presents. En aquest moment, clar, es tracta de fer un esforç de tots plegats, tant de la gent que ha d'assistir com dels propis organitzadors i els que estem fent la distribució, perquè amb aquest poc temps que ens ha deixat les circumstàncies, entre cometes, doncs puguem aconseguir col·locar dintre d'aquest camp una audiència d'unes 80.000 persones que creiem, o crec, a títol personal, que sobradament les té Lluís als Països Catalans, però que per una qüestió logística o d'organització ens està resultant tal vegada una mica forçada d'aconseguir amb aquest poc temps que ens resta.
2: Tu saps quin és el record a nivell d'audiència que ha aconseguit el Lluís Llach fins ara al curs d'un sol espectacle?
1: Jo us podria dir, doncs, a la plaça de la Catedral a Barcelona, per les festes de la Mercè de l'any passat, algú dirà, sí, perquè era gratuït, no té res a veure això, però vull dir, hi havia properes unes 25 o 30.000 persones justificades per la policia municipal de Barcelona.

I així acabava el concert de Lluís Llach al camp del Barça. El 6 de juliol del 1985, finalment, van ser més de 100.000 persones de tots els països catalans les que van omplir el camp. Dos mesos després es publicaria un disc doble que recollia aquest concert històric. Hem escoltat Àlex Pinar de l'organització del concert.

0: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comença fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui, i ja és molt, 24 a Puigbalador i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodès, 32, 31 al Taltaú i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui és Sant Berenguer de Sant Papol dins l'Aude i Sant Felip Neri. Hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
1: Radio Arels, a Enveig, 93.1.
0: Plantes de Conflent. Albert Mayol Camproví. Albert Mayol és naturalista, és el nostre especialista que ve regularment parlar de planta aquí a Radio Arels al Conflent. Albert, bon dia.
2: Bon dia, Enric.
0: Avui, quina és la planta?
2: Avui en tenim una altra, que té un nom... que fa pensar. Herba dels mosquits.
0: Ah, i doncs què? És que fa treure els mosquits o els fa marxar? Ai, té una olor una mica... Com diria jo?
2: Té una olor una mica pujada.
0: Pujada.
2: No sabria dir-ho perquè jo no ho conec pas, però diuen que té una olor camforada. Jo la trobo dolça. I sí, estem parlant de Dietrichia viscosa. Herba dels mosquits. En altres bandes se li diu olivarda, libardo i altres noms. Seria el més comú olivarda. Però aquí, a casa nostra, l'únic nom que tenim recollit és herba dels mosquits. En Conill ho recull.
0: I doncs vol dir que atrau els mosquits o els fa mal, els fa fusa?
2: El que explica és que s'hi queden enganxats.
0: D'acord.
2: Sí. I ara aquí ja podem explicar moltes més coses. Podem explicar que aquesta planta, perquè s'hi enganxin els mosquits, és viscosa. Llavors, quan la toquem, tenim la sensació d'enganxar-nos els dits amb la planta. Això vol dir que té tota una sèrie de pèls, que té unes boletes que, quan toquem, surt aquest líquid i és enganxifós.
0: Fem una descripció més general de la planta.
2: Sí. És una planta que treu tiges... dretes i que és molt i molt i molt ramificada. Llavors pot haver-hi forces tiges. Llavors les del centre solen ser ben dretes i les dels costats són una mica corbades, és evident, perquè es fa sombra i busquen el sol i pugen. I cada branca, a més, treu altres branques. Llavors les fulles poden ser prou grans, les de baix, i de vegades veiem que la part baixa de la tija no en té, que estan seques. És una planta que dura més d'un cicle. És un hemicriptòfit, si no me'n recordo malament. I bé, té un procés que queda com semicaducifòlia. La part de dalt queda fullada i la part de baix no.
0: Caducifòlia, què vol dir?
2: Sí, caducifòlia vol dir que perd la fulla en moments desfavorables.
0: Molt bé.
2: Llavors veurem, direm, caram, una tija nova de l'any, té fulles des de baix, en canvi les altres que són més velles, és això justament l'exemple que tenim aquí davant. Les fulles són una mica dentegades, de vegades menjades.
0: Sí, és a dir que sí. Quan se fan més velles s'ataquen...
2: Sí. Exacte, i són enganxoses. Igual que les flors. Les flors estan reunides, veieu, amb capítols, és a dir, en aquest cas diríem com petites margarites de color groc. I i elles disposades a cada branqueta. I en conjunt fa una estructura que semblen petites piràmides o una gran piràmide. Aquesta seria l'aspecte que tindries. Una planta que pot arribar a pujar prou, generalment fa 80 centímetres, 90 o 100, però potser pujaria fins i tot als llocs on són que viuen més ufanoses, fins i tot fins al metro i mig.
0: On la trobem, aquesta planta?
2: Sí, aquesta planta, un dels noms que ara recordi, ja és un element inspirador. Matavinyes.
0: Matavinyes.
2: I matavinyes. És una planta pionera que quan s'abandona una terra de cultiu és de les primeres que s'instal·la. Llavors, si seguim aquests paràmetres, als costats de les carreteres, als llocs erms, vorals que són segats o que s'hi han remenat terres, és allà on te la podem trobar. I el conflent seria una planta que va pujant actualment amb el canvi climàtic cap amunt i la podem veure perfectament als costats de les carreteres.
0: Cap a quina altitud?
2: Sí, pot arribar a veure alta, alta, alta. Per exemple, ara ja en tenim algun peu cap a Tués i alguna cita, diria una cita, a la llaguna. Però això és més excepcional. De fet, allà on es veuen normalment seria, per exemple, en aquesta, a la vall de la Tet fins a Oleta, més o menys. Amb altres bandes potser puja més.
0: És una planta bastant bonica, suposo,
2: sí,
0: que es podria...
2: És bonica i útil.
0: I útil.
2: I útil.
0: És aquí que anava...
2: Ja té una utilitat que, tot i que els documents que jo he llegit no està contrastat encara, però això no vol dir que no vagi bé, que és que allà on n'hi ha cultius d'oliveres fa que les picades de les mosques en les olives sigui molt menor. Per què? Perquè és un lloc on s'instal·len, en aquesta planta, depredadors de la mosca de l'olivera. Per tant, és interessant. Fins i tot al sud del Pirineu, a la Generalitat de Catalunya, recomana que hi sigui, en els oliverars. Aquest seria una de les coses. Pas massa cosa més tenim, eh? Tenim coses de medicina popular, posada amb oli o posada amb alcohol, per fer fregues. I després és una planta, això sí, que és mel·lífera. I fa una mel que cristal·litza molt i queda molt blanca. No és massa interessant pels pastissers perquè cristal·litza, però bé, pot ser per ells, per determinades coses no, però per altres coses la mel pot ser ben útil. N'hi ha més coses, n'hi ha forces més. Però vull dir que com a planta és una planta realment interessant, sigui per l'agricultura com per possibilitats de treure químics o algun element com l'inulina, per exemple, que les inules en solen tenir, per fer-ne quelcom.
0: Albert Mayol, moltes gràcies. Com sempre, recordem els noms de la planta.
2: El nom actual és Dietrichia viscosa, Dietrichia en honor a un botànic alemany especialista en asteràcies, que és de la família de les asteràcies, i viscosa pel tacte que té enganxós. I el nom popular més corrent, no, l'únic que tenim a Catalunya Nord, és herba dels mosquits, també dit amb altres bandes, matavinyes o olivarda.
0: Albert Mayol, moltes gràcies.
2: A tu, Enric. Fins aviat. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de conflent.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Hi ha persones que arriben molt abans que tu ja hi fossis.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat de l'Euroregió.
3: Xavier Ornet Sans, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Ets secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, aquí amb seu a Perpinyà, i parlem un cop al mes a Ràdio Arrels per saber una mica quines són les actualitats doncs, de l'Euroregió, i que també moltes coses afecten a Catalunya Nord, evidentment. I avui ens vols començar parlant d'una convocatòria relacionada amb la cultura. Xavier Ornet Sans, què és aquesta convocatòria?
4: Sí, pues, gràcies en tot cas per convidar-nos cada mes amb vosaltres. Pues, aquesta convocatòria és una convocatòria anual que està dirigida a tota mena d'actors culturals. Pot ser un ajuntament, una associació de dansa, una associació musical, fins i tot museus. I aquesta convocatòria, que està oberta des d'aquesta setmana, hi haurà un webinari explicant una mica tot això el 28 de maig. Tota la informació la trobareu a la web de l'euroregió.eu. Aquesta convocatòria és una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor. És la 6a edició i farem sempre una decisió de la convocatòria a final d'any perquè pugui començar l'any que ve. I en general són entre 5 i 10 projectes cada any que programem des de la regió.
3: Doncs mira, ja fins al setembre per presentar una candidatura, que va bé saber-ho. Un altre projecte, que aquest sí que ja està més iniciat, n'havíem parlat, és amb diferents joves, un projecte relacionat amb la llengua, sobretot a les xarxes. En quin estat està aquest projecte?
4: Doncs ho vam fer evolucionar l'any passat i vam decidir promoure influencers, que és la moda a nivell de la xarxa social, però influencers que fan la promoció de la llengua catalana i balears. I hem escollit un grup de 3 influencers que cada mes, en el seu contingut propi i a les seves xarxes propis, fan una difusió conjunta d'un tema relacionat amb la regió i amb la llengua. Ja han començat al gener, ara faran la 5a edició, han parlat de la regió, han parlat per exemple, de la Sant Jordi, han parlat dels plats típics catalans i balears, i aquest mes també faran un altre tema.
3: I occitans,
4: tema,
3: no? Sobre... És catalans i occitans, no?
4: Sí, sí. Exacte, català-occitans i totes les formes de parlar. I aquest mes faran justament una producció sobre com es parla, quines són les tipicitats de cada una de les nostres regions, dels nostres idiomes, no? I per nosaltres, nou, i estem molt contents perquè més de 240.000 visualitzacions, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent, i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorat, i hem de protegir-lo.
3: I això és promoció, dèiem, del català i de l'occità, no?
4: Correcte, sí, sí, totes les variants, per suposat, i cada vegada hi ha un tema, no? Sempre en l'idioma català i occità, sempre dos dels influencers, un és balear parlant, català no parlant del Principat, i la tercera és una occitana de Besier. I ells tres fan temes, i la veritat, molt, molt xulos, i us invito a anar

0: de Vic, amb la Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que el 17 de juny presentarem a tots els actors, doncs això vol dir als municipis, el sindicat de l'aigua, el representant del govern, tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos, amb una part molt també de conscienciació de la població, molt de prevenció del sistema d'alerta, que a França és molt desenvolupat, però és veritat que a vegades necessita per aquesta zona molt concreta de conques mediterrànies, on en un par de minuts poden sorgir litres i hectòmetres cúbics d'aigua. És superimportant l'anticipació i la mitigació, i sobretot la informació a la ciutadania. Doncs el 17 de juny, al Palau de Reina de Mallorca, convidarem a tots els actors de Catalunya Nord, però també d'Occitània, a participar al resultat d'aquest projecte, i esperem que hi hagi una continuació que podrem anunciar aquest dia per dir que continuaríem tant amb actors occitans com més enllà a França i a Mediterrani.
1: Molt bé, doncs aquests diferents projectes que estan en curs des de l'Euroregió, ho hem estat comentant com cada mes amb el Xavier Bernat Sanz, que és el secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
2: Arrels.

0: Crònica del Planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'angoixa climàtica dels joves topa amb la manca de consens científic. Bon dia. Els termes d'ecoansietat o angoixa climàtica s'han instal·lat amb força en el debat públic contemporani per descriure la profunda preocupació, la por i el neguit que genera la crisi mediambiental global. Segons adverteixen dues investigadores de l'Imperial College de Londres, Daniela Watson i Emma Lawrence, aquest sentiment està àmpliament estès entre la població jove i adolescent, que és precisament qui rep de manera desproporcionada els impactes d'emergència planetària. Diversos estudis recents citats per les dues investigadores en un article a The Conversation assenyalen que prop del 75% dels adolescents expressen una preocupació ferma envers el canvi climàtic i gairebé la meitat d'ells admet patir símptomes clars d'ansietat lligats directament a aquest escenari de futur. Malgrat la contundència d'aquestes dades i el fet que els adults joves mostren una probabilitat molt més alta d'experimentar patiments emocionals greus, la definició i la conceptualització científica d'aquest fenomen encara susciten un intens debat acadèmic al qual s'han interessat aquestes dues investigadores. La manca d'un consens clar i consistent en la literatura mèdica i psicològica sobre com catalogar i mesurar aquestes respostes emocionals suposa un obstacle crític, ja que frena el desenvolupament de polítiques públiques eficients i d'intervencions clíniques adequades. Les autores d'aquest estudi comenten que limitar-se a etiquetar la por com a patologia pot invisibilitzar una reacció racional davant la inacció governamental, fet que exigeix consolidar teories que permetin canalitzar aquest malestar juvenil cap a una acció col·lectiva transformadora.
3: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites per demà que els ser refets. Cada dia una cadena te se posa sus l'esquena, com vols fer per fer projets? Digues-me el que se passa amb la llengua de casa, la que escola tant

0: estimar. Cal tenir temps.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, som dimarts 26 de maig i us informa Paula Escudero. A partir del 2028, els estudiants del Liceu a l'estat francès podran fer una prova del BAC en català, basc o bretó, si han seguit la matèria en aquest idioma durant els dos últims cursos. Això ha anunciat el ministre de l'Educació, Édouard Geffrey. La decisió arriba després de mesos de mobilitzacions i de protestes d'alumnes, especialment al País Basc, on estudiants de Baiona havien anunciat actes de desobediència per examinar-se en basc. Fins ara, els exàmens s'han de fer obligatòriament en francès, fins i tot per als alumnes escolaritzats en sistemes bilingües o immersius. El govern francès assegura que la reforma permetrà donar més reconeixement a les llengües minoritzades dins del sistema educatiu. L'Euroregió Pirineus-Mediterrània valora positivament els primers mesos de funcionament del projecte CreaOCat de creadors de contingut en català i occità. Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió.
5: Estem molt contents perquè més de 240.000 visualització, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorats i hem de protegir-lo.
4: L'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota Mallorca per commemorar el centenari de l'estrena d'aquesta obra i el centenari també de la mort de Joan Alcover, autor de les lletres. Els mallorquins celebraran el centenari d'aquesta cançó, que ara és l'himne oficial de l'illa, cantant-la al mateix moment a tota l'illa. Antoni Llebrés Fuster, president de l'Obra Cultural Balear.
6: La pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics.
4: Tornem a Catalunya Nord perquè un carnisser del Soler, Arnau Metz, ha estat proclamat nou campió del món de la salsitxa catalana aquest diumenge a Toluges, en el marc de la Festa de la Salsitxa. Després de diversos anys quedant a les portes del títol, la seva recepta ha convençut el jurat per l'equilibri perfecte entre greix, carn i condimentació. L'esdeveniment també ha reunit milers de visitants i es consolida cada vegada més com una cita gastronòmica de Catalunya Nord. A la Índia, almenys 16 persones han mort al sud del país des de l'inici de la temporada de calor extrema. Les víctimes s'han registrat a l'estat de Telangana, on les autoritats han activat mesures de prevenció i han demanat especial prudència a infants, persones grans i dones embarassades. En diverses ciutats del país, les temperatures han superat els 45 graus en un episodi que els experts relacionen amb l'agreujament del canvi climàtic. I mentrestant, a l'estat francès, la calor també preocupa. Nombrosos departaments han passat aquests darrers dies en vigilància per canícula. Alguns territoris han entrat per primera vegada en aquest nivell d'alerta en un mes de maig. Més detalls a continuació amb la previsió del temps.
7: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comença fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui i ja és molt, 24 a Puigbalardó i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodés, 32, 31 al Taltaú i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui és Sant Berenguer de Sant Papol dins l'Aude i Sant Felip Neri. Hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
2: Radio Arrels, a Canet, 95.
3: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
3: Avui comencem per una pregunta inesperada. Des de quan ens diem catalans?
4: És una qüestió existencial que m'ha interessat des del primer moment que me vaig documentar sobre Catalunya, ja fa molts anys. Allà bontes, el més corrent en els manuals era dir que els mots Catalunya i catalans venien de castell, castellar, o bé dels gots, aquests invasors germànics que van ocupar la península ibèrica. Semblava plausible, però consultant les obres dels lingüistes i dels estudiosos de la llengua, especialment Joan Coromines o el diccionari dit Alcover Moll, del nom dels que el van redactar, Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, i a casa nostra Lluís Basseda, la meva referència en matèria de noms de llocs a Catalunya Nord, vaig veure que aquestes interpretacions, com passa sovint, eren massa evidents per ser les bones. Doncs, a l'origen de català i de Catalunya, ni els castellans ni el país dels gots. Doncs, d'on venen? En realitat, encara no se sap amb certitud. Hi ha una hipòtesi que s'aguanta més que les altres, però no n'hi ha cap que no es doni una resposta gairebé segura a 100%. Tampoc no se sap exactament des de quan nos anomenem nosaltres catalans o bé des de quan la gent dels altres països de l'alta edat mitjana nos designaven com a catalans. Bé, anem per pams. Primer, repassem les teories descartades, avui abandonades, per tots els lingüistes. Les primeres, ja fa un segle i mig, i donades durant temps per bones, fan derivar Catalunya dels gots o dels castells, com hem dit. Afirmava que Catalunya venia de Gotalàndia o Gotolàndia, la terra o el país dels gots. Recordeu, veieu, els cursos d'història del col·legi on us explicaven que els gots, dividits entre ostrogots i visigots, els gots de l'oest, són un dels pobles germànics que van envair l'imperi romà i van instal·lar a Hispània, així es deia la península, un regne visigòtic. Però ja fa més de 50 anys que tots els lingüistes descarten Gotolàndia, car constaten que no se'n troben mencions antigues i que fa difícil de creure que el sufix Làndia pugui evolucionar en Lúnia, doncs fora. L'altra teoria, també ben arrelada i avui també descartada, és que Catalunya vindria de Castellani, la gent dels castells, i havia passat a catlans i a catalans. Efectivament, hi ha molts castells a Catalunya, al nord com al sud. També, a l'edat mitjana, qui tenia un castell és un catlà, en francès, un châtelain. Però aquí també fa falta la documentació que l'atesti i també l'evolució fonètica fa difícil que castellani derivi en catalans. Hi ha altres teories més imaginatives i molt poc probables, gairebé fantasioses, com que català vindria d'un noble germànic, Otger Cataló, que va morir al setge d'Empúries, a l'època on Carlemany va conquerir la Marca hispànica al sud del Pirineu per a protegir el seu imperi de les incursions sarraïnes. També s'ha proposat que Catalunya vingui de Monte Catanus, el primer nom de Montcada. També descartades.
3: Així és, doncs, quina deu ser la bona, segons tu?
4: Segons aquests lingüistes, la trobem dins l'obra immensa de Joan Coromines, l'Onomasticon Catalonier, subtitulada Els noms de lloc i nom de persona de totes les terres de llengua catalana. Té 8 grossos volums penjats a internet per l'Institut d'Estudis Catalans. Aneu, si voleu veure, a Catalans, la paraula catalans, Coromines, i refuta que vingui dels gots i dels castellans, com hem dit. Pensa que ve del nom d'una tribu ibera que ocupava el centre de Catalunya, gairebé la meitat, els lacetani, si ho llegiu, perquè hi ha una C, pels romans, els lacetans. Nota que els primers a usar-lo són els italians, que recordaven segurament aquest nom d'una regió de l'imperi romà. Com passar de lacetani a catalans? Doncs simplement per un intercanvi de posició entre la L i la C, que se pronuncia K en llatí clàssic, no lacetani, sinó lacetanis. Intervenció, doncs, entre la L i la K. És una cosa habitual en el llenguatge parlat i corrent, allí com avui. És la metatesi, com diuen els lingüistes, és a dir, la inversió de dues lletres o síl·labes veïnes. És el que fem correntment quan transformem ganivet en gabinet, o bé la bruguera en burguera, o encara quan l'àguila, l'aigle, doncs quan l'àguila dona l'àliga, que pronunciem sovint l'alga, a Catalunya Nord, reduint, com dins el topònim, el roc de l'alga a Orellà. Lluís Basseda, com Alcover i Moll, corroboren aquesta hipòtesi. És la més probable. A més, és també la més conforme a l'origen de molts, molts noms actuals de pobles o de regions que deriven dels noms que tenien dins l'antiguitat ja o l'alta edat mitjana.
3: I des de quan som catalans?
4: Ah, des de quan, doncs? A les entrades Catalans i Catalunya del diccionari català-valencià-balear d'Alcover i Moll, també penjat a internet per l'Institut d'Estudis Catalans, nos diuen que catalans i Catalunya no són documentats abans del segle XII, doncs als anys 1100, i eren corrents al segle XIII ja. En porten testimoniatge, per exemple, les 4 grans cròniques catalanes, especialment el llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor o el llibre del rei en Pere de Bernat Desclot. Coromines indica també l'ús de catalans al segle XII. Lluís Basseda és el més precís. Cita Julien Bernard Allard de Vinçà, historiador i arxivista del Departament del Pirineu Oriental, durant la segona meitat del segle XIX. Allard menciona dins els textos antics del seu catàleg Comitatu Catalonie l'any 806 i Cataloniam el 844. El terme Catalunya se troba l'any 1110 dins el nom de Gerald de Catalunya i, com hem dit amb el Coromines, a la mateixa època, en autors italians que escrivien en llatí Catalanicus o Catalania. Notem per tancar i per contrastar que el nom de Castella, Castilla, apareix també al segle IX, però que el nom Llenguadoc és més tard, a l'edat mitjana. Pel que fa a Occitània, és una creació recent, de finals del segle XIX i inicis del segle XX, per designar el conjunt de les terres de llengua occitana, nom que ha estat raptat, robat per l'actual regió, mal anomenada Occitaní, ja que aquest Occitaní de Pacotilla ja no és ni el quart de les terres occitanes.
3: Molt interessant aquesta explicació sobre Catalunya i catalans. I ara canviem de tema i vols parlar de quan els rics viatgen pel món amb un mòbil barat.
4: Els més rics de tot el món. El president Donald Trump i el secretari general del Partit Comunista Xinès, Xi Jinping, s'han trobat a Pequín aquests dies. Els comentaristes epiloguen encara sobre qui ha guanyat, qui ha perdut i si Trump, que no pensa en la política sinó només en els diners, ha aconseguit els grans contractes que havia promès als seus acompanyants, els homes més rics del món. Estic d'acord, jo, amb l'anàlisi del Washington Post. Diu que l'objectiu de Xi Jinping era que la Xina i els Estats Units apareguin als ulls de tot el món sencer, a igualtat com les dues superpotències del planeta, les més fortes i equivalents, per esborrar la imatge anterior on hi havia els Estats Units primers, a dalt, i la Xina al darrere per encara temps. En aquest sentit, efectivament ha guanyat Xi Jinping. Però el que m'ha fet somriure i relativitza moltes coses és que l'Elon Musk, l'home més ric del món, que acompanyava, com també Tim Cook, l'amo d'Apple, i els amos de Boeing, Instagram, Visa, Mastercard, Facebook, WhatsApp i tots els que feien el viatge a Pequín amb Donald Trump, havien deixat a casa llurs mòbils sofisticats per utilitzar vulgars mòbils prepagats a menys de 40 euros durant el viatge i tots els sojorns a la Xina. Per què? Evidentment, amb ells no és per modèstia, veieu, per demagògia. No, és perquè els serveis secrets xinesos i l'alta tecnologia informàtica xinesa que rivalitza amb l'americana podien penetrar tots els mòbils americans, ni que siguin protegits, veure el que tenen a dins, saber què se deia, què s'escrivia i fins i tot alterar els seus continguts. Bé, ja sabem que ho poden fer els americans quan utilitzem Google i les xarxes socials dels amos que eren amb en Trump. I jo he vist això com la versió moderna i humorística de la primera pel·lícula del cinema, recordeu? L'arroseur arrosé, de Louis Lumière. Ben fet per ells.
3: Després d'aquesta explicació humorística, tens una darrera anècdota de la setmana.
4: L'anècdota de la setmana no és exactament per somriure, sinó més aviat per tocar del dit la crua realitat de la gent que treballa a Andorra i que té dificultats per allotjar-se o simplement per viure. Fa uns 15 dies evocaven aquí el viatge del copríncep Emmanuel Macron al Principat d'Andorra i com el sindicat d'habitatge havia pertorbat els discursos oficials a la plaça del poble amb crits i protesta contra la inèrcia del govern. Us havia citat xifres dels preus dels terrenys de construcció, que són de 10 a 30 vegades més car que a Perpinyà. O sigui, pel metre quadrat, de 2.000 euros a més de 10.000 euros per un metre quadrat. Aquest sindicat de gent que vol un habitatge assequible i no especulatiu o com a inversió, fa pressió sobre el govern, car se prepara una llei de lloguers i volen que se limitin les pujades a lloguers i les expulsions per qui no paga si se li puja aquest lloguer. En una manifestació al davant del Consell General, al Parlament andorrà, en una fotografia que va publicar VilaWeb i la premsa, se veu, al mig de molta gent, una dona jove que aixeca una pancarta improvisada sobre un cartró d'embalatge de més o menys d'un metre d'ample on està escrit, citació, aquesta pancarta té més metres quadrats que el pis que jo puc pagar. Efectivament, i de lluny, això és la situació. Andorra i els andorrans fa molts anys que em fascinen, perquè com un país minúscul i que tenia uns 5.000 habitants quan va començar el seu creixement, ha pogut resistir durant segles a dos estats potents i encara ara, i mantenir el català oficial sol, fins i tot a l'època franquista. Però avui són els treballadors, i fins i tot amb un bon salari, que paguen el preu del seu èxit econòmic i comercial.
3: Moltes gràcies, Joan, i fins la setmana entrant.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Salliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Gunflin-Canigú. La nostra darrera cita insolita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marsevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprégner-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Gunflin Canigú.
2: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comença fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui, i ja és molt, 24 a Puigbalador i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodès, 32, 31 al Taltaú i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui és Sant Berenguer de Sant Papol dins l'Aude i Sant Felip Neri. Hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
0: Rosselló,
3: Vallespí,
0: Conflent,
3: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
5: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
6: Aquests dies presentem el nou EP d'Arnau Folk un cop més. Ahir vam presentar la primera cançó, El pare d'en Fiu, i avui continuarem amb la Nòria. Però abans, Arnau, per què un cop més?
7: Un cop més té la doble... O sigui, té la dualitat en el sentit de reaixecar-se un cop més, no? O sigui, quan tocaves una relació o... en aquest sentit sentimental, però pot ser de tot el que es vulgui, no? O sigui, amistat, el que sigui, no? Però sempre al final com a humans tenim aquest poder de reaixecar-nos. Caiem molts cops amb la mateixa pedra, sí, però sempre ressorgim, no? Llavors, per una banda és aquest un cop més i per l'altra banda és l'un cop més de me l'he tornat a fotre, no? Llavors és com aquest doble significat.
6: I quant de temps vas estar preparant-lo, aquest EP?
7: L'EP, jo no anava a treure res aquest any, realment. Però a final d'any, a final d'agost, que havia de tornar a la feina després de vacances i tal, vaig escriure justament la cançó que parlem avui, que és la Nòria, que en el fons parla de la rutina, no? D'aquest moment d'una relació en què estàs en una rutina, tens pics, tens moments baixos, no? I realment la cançó parla de la feina, del pal de no vull tornar a la feina perquè em sento lligat i em fa pal, saps? I llavors vaig com tornar a tenir l'espineta d'escriure i llavors vaig acabar escrivint aquestes 5 cançons que formen l'EP. I totes estan escrites com si fos una relació perquè... des d'aquest concepte d'escriure una cançó sobre la feina, però com si fos una relació amorosa, vaig voler construir tot aquest ambient, no? I tota aquesta història. Llavors, és això, ho vaig escriure entre finals d'agost i principis de setembre, amb 2 setmanetes o així, i després al novembre, a finals de novembre vam començar a gravar El pare d'en Fiu, que va ser la primera, i a finals mitjans de gener, el 18 o així de gener, vam acabar de gravar la Nòria. O sigui, des de finals d'agost fins a finals de gener vaig fer tot l'EP.
6: I a tope, no, devies estar?
7: Sí, clar, perquè més com tinc una feina també de 8 hores al dia i tot això, doncs també ho fa més complicat, saps? Llavors és com sempre anar buscant espais, inclús demanar algun dia de festa sencer per poder gravar tot el dia l'estudi o el que sigui, no? I anar com jugant-ho com pots.
6: I doncs aquesta cançó que presentarem avui doncs és La Nòria. És una cançó amb sonoritats molt electròniques. Potser és la que té més sonoritats electròniques justament de totes les que has fet. Per què aquesta tria artística?
7: Sí. Bé, perquè és això. Jo la vaig escriure amb... O sigui, al final, com l'EP són diferents etapes, volia generar diferents emocions i diferents maneres de sentir-te en cada cançó, no? I llavors va ser com el punt aquest de... ens permetia fer com, per una banda, que la tornada estigués com molt a tope, no? I que les estrofes fossin com més reggaeton, però reggaeton més chill, saps? Llavors, d'aquesta forma, donar a entendre també, no?, les dinàmiques de la rutina, que hi ha moments en què tot gira igual, però després tens pics i baixades, no? Llavors, era com una mica el fet de fer-ho com una mica festiu, i donar-li aquests punts. I això, doncs, també amb l'Enric, que és el productor i la persona amb la que hem col·laborat per fer la cançó, perquè al final és una col·laboració amb ell, i vam voler donar-li, doncs, aquest toc electrònic també per diferenciar una mica, saps? Vull dir, al final és això, era trobar com les diferents textures per cada moment, i ens va semblar com la forma idònia per donar el toc que necessitava la cançó.
6: Doncs va, tot seguit, escoltem La Nòria d'Arnau Folch.

0: Això era la Nòria del cantant de Gràcia, Arnau Folch. Escolteu-nos cada dia fins divendres a la mateixa hora. També podreu sentir-nos a través de la nostra web radioarrels.cat.
1: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.
2: Lugatze pencheno de trazin suke, lugatze pencheno de trazin suke, lubie jarzi le boli balun soufflé, olé!

0: Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La cançó de la Balanguera celebra els 100 anys de la seva estrena musical a aquest 2026, amb aquesta cançó que s'ha convertit en l'himne de l'illa de Mallorca. I per celebrar aquesta efemèride, l'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota l'illa de Mallorca. Per això, a aquesta hora podem saludar el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrers Fuster. Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: D'on surt aquesta idea de fer aquesta celebració?
3: Bé, aquesta idea surt de l'entitat, de l'Obra Cultural Balear, perquè enguany coincideix que és també l'any Joan Alcover. És a dir, s'acompleixen 100 anys de la mort del poeta, del poeta autor de la Balanguera, i és una figura amb la qual nosaltres estem molt lligats, perquè la seu de l'Obra Cultural de Palma, el centre cultural, és justament la casa del poeta, el Can Alcover, perquè un dels seus fills va ser fundador de l'entitat i a la seva mort va deixar el casal del pare, el casal familiar, a la nostra entitat perquè el reconvertís en centre cultural. Aleshores, d'alguna manera ens sentim compromesos i responsables amb el llegat d'Alcover, i coincidia enguany també amb el centenari de l'estrena musical del poema. És a dir, la Balanguera, Alcover la va composar entre aquestes parets, des de les que te parlo en aquest moment, l'any 1903. I la musicació va arribar l'any 1926 de la mà d'Amadeu Vives, que era el president de l'Orfeó Català, del Palau de la Música, de Barcelona, i se va estrenar molt poquet després de la mort del poeta, justament un 29 de maig al Palau de la Música. Aleshores, pensaven que era una bona excusa, no?, per difondre i per reivindicar el que, efectivament, com tu has assenyalat, durant moltíssim de temps, ja des de l'inici, se va sentir per part del poble mallorquí oficiosament com el seu himne, l'himne de Mallorca, i que l'any 1996, és a dir, ara el mes de novembre farà 30 anys, el Consell de Mallorca el va declarar himne d'una manera ja oficial. Per tant, ens han posat un poc al capdavant d'aquesta celebració i ho volen fer amb la pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades, perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics. Per tant, estem molt agraïts a la resposta que hi ha hagut. En col·laboració amb els ajuntaments i després amb les entitats locals de cada municipi, siguin bandes de música, corals, altres formacions musicals i entitats diverses del poble, s'ha durat a terme aquesta cantada a les 8 del capvespre.
2: De fet, clar, a les 8 hi ha aquesta cantada, diguem, oberta a tota la població, però també heu treballat amb els centres escolars, no?
3: Efectivament. Hem volgut també fer extensiva la celebració als centres educatius, i de moment ja comptabilitzem més de 170 centres educatius confirmats que faran la cantada a les 12 del matí al pati de les escoles. També s'hi ha afegit la Universitat de les Illes Balears per fer una cantada a les 12 dirigida per la coral universitària.
2: Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Llavors, diguem que es cantarà simultàniament dues vegades, no? O sigui, a les 12 del migdia són centres escolars i a les 8 del vespre és la que està com oberta a tothom.
3: Efectivament, efectivament. La cantada, diríem, popular, la que convidam, que voldríem que fos tan participada com sigui possible, la que convidam tot el poble de Mallorca, tindrà lloc a les 8, efectivament, del capvespre, i aquí sí que esperam una participació que s'hauria de comptabilitzar en desenes de milers de persones.
2: I això és el 29 de maig i és el dia del centenari de l'estrena, però aquesta cançó que es va estrenar al Palau de la Música de Barcelona, no?
3: Correcte, va ser l'estrena el 29 de maig de 1926, aproximadament en aquestes mateixes hores en què la farem per part de l'Orfeó català. En posterioritat, el 28 de juny del mateix any, per tant, aproximadament un mes després, es va estrenar a Palma, en el desaparegut Teatre Líric. I també farem a Palma un acte aquest 28 de juny. Serà un acte al Palau de la Misericòrdia de Palma,

0: més de 160 centres educatius i a les 8 del vespre es cantarà als 53 municipis de l'illa. N'hem estat parlant amb el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrés. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dimarts 26 de maig i us informa Paula Escudero. A partir del 2028, els estudiants del Liceu a l'estat francès podran fer una prova del BAC en català, basc o bretó, si han seguit la matèria en aquest idioma durant els dos últims cursos. Això ha anunciat el ministre de l'Educació, Édouard Geffré. La decisió arriba després de mesos de mobilitzacions i de protestes d'alumnes, especialment al País Basc, on estudiants de Baiona havien anunciat actes de desobediència per examinar-se en basc. Fins ara, els exàmens s'han de fer obligatòriament en francès, fins i tot per als alumnes escolaritzats en sistemes bilingües o immersius. El govern francès assegura que la reforma permetrà donar més reconeixement a les llengües minoritzades dins del sistema educatiu. L'Euroregió Pirineus-Mediterrània valora positivament els primers mesos de funcionament del projecte CreaOCat de creadors de contingut en català i occità. Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió.
2: Estem molt contents perquè més de 240.000 visualització, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorats i hem de protegir-lo.
1: L'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota Mallorca per commemorar el centenari de l'estrena d'aquesta obra i el centenari també de la mort de Joan Alcover, autor de les lletres. Els mallorquins celebraran el centenari d'aquesta cançó, que ara és l'himne oficial de l'illa, cantant-la al mateix moment a tota l'illa. Antoni Llebrés Fuster, president de l'Obra Cultural Balear.
3: La pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics.
1: Tornem a Catalunya Nord perquè un carnisser del Soler, Arnaud Metz, ha estat proclamat nou campió del món de la salsitxa catalana aquest diumenge a Toluges, en el marc de la Festa de la Salsitxa. Després de diversos anys quedant a les portes del títol, la seva recepta ha convençut el jurat per l'equilibri perfecte entre greix, carn i condimentació. L'esdeveniment també ha reunit milers de visitants i es consolida cada vegada més com una cita gastronòmica de Catalunya Nord. A la Índia, almenys 16 persones han mort al sud del país des de l'inici de la temporada de calor extrema. Les víctimes s'han registrat a l'estat de Telangana, on les autoritats han activat mesures de prevenció i han demanat especial prudència a infants, persones grans i dones embarassades. En diverses ciutats del país, les temperatures han superat els 45 graus en un episodi que els experts relacionen amb l'agreujament del canvi climàtic. I mentrestant, a l'estat francès, la calor també preocupa. Nombrosos departaments han passat aquests darrers dies en vigilància per canícula. Alguns territoris han entrat per primera vegada en aquest nivell d'alerta en un mes de maig. Més detalls a continuació amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comença fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui, i ja és molt, 24 a Puigbalador i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodès, 32, 31 al Taltaú i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui és Sant Berenguer de Sant Papol, dins l'Aude, i Sant Felip Neri, hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana, que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Continguts en xarxa.

Hola, amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, perquè ell mateix s'ha presentat, aquesta era la veu de Johnny Cash, una autèntica llegenda del country and western, perquè Johnny Cash té cançons magistrals, com aquesta que ara escoltàvem i que va cantar a la presó de Folsom, a Califòrnia. És el relat de la vida d'un pres que porta molts anys reclòs i que, quan sent passar el tren a prop, somia amb el dia en què pugui ser una de les persones que hi viatgen. Johnny Cash havia nascut a Arkansas, el 1932, en el si d'una família molt senzilla, i quan va acabar el servei militar es va juntar amb dos músics més i va gravar un disc que, ves per on, va ser un èxit amb més de 100.000 exemplars venuts. Però Johnny Cash no era només un cantant que escrivia molts dels temes que interpretava, també era actor. Va debutar al cinema amb 29 anys, en pel·lícules de sèrie B, amb actors desconeguts, fora d'Amèrica, i el seu paper veritablement important li arriba més tard, al costat de Kirk Douglas, a El gran duel, un western força digne, on també hi apareixien Ralph Vallone i Keith Carradine. Ara escoltarem Johnny Cash en una cançó que va escriure la seva segona dona, la cantant June Carter. June Carter la va escriure per a la seva germana, Anita Carter, que era també cantant. Però quan la cançó va agafar volada de debò va ser quan la va gravar Johnny Cash, afegint-hi unes trompetes mexicanes. La lletra al·ludeix al trasbals que van viure Johnny Cash i June Carter quan es van enamorar, ja que tots dos estaven casats. Ell amb Vivian Liberto, mare de les seves quatre filles, i ella amb Edwin Lee Nix, un jugador de futbol americà. La cançó, que ho explica, es diu Ring of Fire, Anell de Foc.

0: The fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.
1: Johnny Cash i Ring of Fire, Anell de Foc, una cançó que és una metàfora del sentiment amorós i que la revista musical Rolling Stone va qualificar com la 87a millor cançó de tots els temps. La trobem també a la banda sonora de 12 pel·lícules. Com a anècdota, us diré que l'any 2005, els seguidors del Liverpool, el club anglès de futbol, la van adoptar com un himne en els partits del seu equip. Cinematogràficament parlant, trobem Johnny Cash fent d'actor a Tots els meus amics són cowboys, al costat de la seva dona, June Carter, que també era actriu, i amb el cantant i actor Roy Rogers. Però hi ha una etapa fosca a la seva vida quan estava a la trentena per la seva addicció a l'alcohol i a les amfetamines que duia amagades a la guitarra. Fins i tot va arribar al llindar del suïcidi. Va ser June Carter, la segona dona, qui el va ajudar a sortir-se'n i ho va aconseguir. Finalment es van poder casar i van viure junts tota la vida. Hi ha una cançó emblemàtica de Johnny Cash, I Walk the Line, Jo vigilo el camí, escrita per ell quan estava amb la seva primera dona, que parla de mantenir-se fidel a ella malgrat les moltes tentacions que tenia. De fet, quan es van divorciar, la primera dona, Vivian Liberto, va explicar en un llibre que n'estava farta perquè ell queia no en una, sinó en totes les tentacions, una darrere l'altra. L'any 1970, John Frankenheimer va rodar una pel·lícula molt bona amb Gregory Peck i Tuesday Weld sobre un home ja grandet i casat que s'enamora d'una noia jove que li trasbalsa la vida. La cançó de Johnny Cash diu «Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Respecto el llaç que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí. Trobo molt, molt fàcil ser-te fidel. Em sento sol cada dia que passa. Sí, admeto que estic boig per tu, perquè ets meva i vaig pel bon camí. Tens una manera de mantenir-me al teu costat. Em dones motius per a l'amor que no puc amagar. Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Agafo amb força la punta d'aquesta corda que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí».

I Walk the Line, el títol d'una cançó mítica de Johnny Cash i el títol també d'una pel·lícula en què no només sona la cançó amb els títols de crèdit inicials i acompanyant a Gregory Peck mentre condueix el seu cotxe de policia, sinó que tota la banda sonora va ser composta per Johnny Cash. Johnny Cash tenia un rostre enigmàtic, de mirada profunda i expressió ferrenya, i la seva infantesa va estar marcada per la mort accidental del seu germà gran, que va ser tallat gairebé per la meitat per una serra elèctrica del lloc on treballava de fuster. Es dona el cas que tant Johnny Cash com la mare havien tingut un pressentiment aquell dia, i ella, la mare, va intentar persuadir-lo que no anés a treballar, que s'agafés el dia lliure, però el germà va dir que necessitaven els diners i no li va fer cas. Allò va ser traumàtic per a la família, és clar. Molts anys després, concretament el 2003, quan June Carter, la segona dona, tenia 73 anys, li van diagnosticar una vàlvula cardíaca que gotejava i que es va complicar tan ràpidament que va morir 5 setmanes després. Ella havia dit a Johnny Cash que continués treballant mentre tingués salut, i ell ho va fer, però tenia problemes diabètics i només va viure 4 mesos més. La seva dona havia mort el 15 de maig del 2003 i ell ho va fer el 12 de setembre. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltant Johnny Cash i Bob Dylan cantant plegats una de les més precioses cançons de Dylan, La noia del País del Nord. La lletra diu això: si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, parla-li de mi, a una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada el meu veritable amor. Mira si porta els cabells deixats anar o arrissats o li llisquen ofenosos sobre els pits. Assegura que els porta deixats anar. Aquesta és la manera com millor la recordo. Si hi vas quan cau la neu, quan els rius es congelen i l'estiu arriba a la seva fi, si us plau, assegura't que porta un abric molt càlid que la protegeix dels vents huracanats. Si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, saluda de part meva una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada la noia que realment vaig estimar. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Radio Arrels, Amiens, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dimarts 26 de maig i us informa Paula Escudero. A partir del 2028, els estudiants del Liceu a l'estat francès podran fer una prova del BAC en català, basc o bretó, si han seguit la matèria en aquest idioma durant els dos últims cursos. Això ha anunciat el ministre de l'Educació, Édouard Geffrey. La decisió arriba després de mesos de mobilitzacions i de protestes d'alumnes, especialment al País Basc, on estudiants de Baiona havien anunciat actes de desobediència per examinar-se en basc. Fins ara, els exàmens s'han de fer obligatòriament en francès, fins i tot per als alumnes escolaritzats en sistemes bilingües o immersius. El govern francès assegura que la reforma permetrà donar més reconeixement a les llengües minoritzades dins del sistema educatiu. L'Euroregió Pirineus-Mediterrània valora positivament els primers mesos de funcionament del projecte CreaOCat de creadors de contingut en català i occità. Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió.
2: Estem molt contents perquè més de 240.000 visualitzacions, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorats i hem de protegir-lo.
1: L'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota Mallorca per commemorar el centenari de l'estrena d'aquesta obra i el centenari també de la mort de Joan Alcover, autor de les lletres. Els mallorquins celebraran el centenari d'aquesta cançó, que ara és l'himne oficial de l'illa, cantant-la al mateix moment a tota l'illa. Antoni Llebrés Fuster, president de l'Obra Cultural Balear.
3: La pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics.
1: Tornem a Catalunya Nord perquè un carnisser del Soler, Arnaud Metz, ha estat proclamat nou campió del món de la salsitxa catalana aquest diumenge a Toluges, en el marc de la Festa de la Salsitxa. Després de diversos anys quedant a les portes del títol, la seva recepta ha convençut el jurat per l'equilibri perfecte entre greix, carn i condimentació. L'esdeveniment també ha reunit milers de visitants i es consolida cada vegada més com una cita gastronòmica de Catalunya Nord. A la Índia, almenys 16 persones han mort al sud del país des de l'inici de la temporada de calor extrema. Les víctimes s'han registrat a l'estat de Telangana, on les autoritats han activat mesures de prevenció i han demanat especial prudència a infants, persones grans i dones embarassades. En diverses ciutats del país, les temperatures han superat els 45 graus en un episodi que els experts relacionen amb l'agreujament del canvi climàtic. I mentrestant, a l'estat francès, la calor també preocupa. Nombrosos departaments han passat aquests darrers dies en vigilància per canícula. Alguns territoris han entrat per primera vegada en aquest nivell d'alerta en un mes de maig. Més detalls a continuació amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comença fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui, i ja és molt, 24 a Puigbalardó i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodès, 32, 31 al Talteüll i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui és Sant Berenguer de Sant Papol dins l'Aude i Sant Felip Neri. Hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana, que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
5: Radio Arrels, Alenyà, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.

Aquests són Charango i avui estem sentint Tant de bo. Charango, que va ser un grup format l'any 2010 a Barcelona amb membres originaris de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. El grup va crear un imaginari vinculat al circ i presentava una proposta musical de reggae, dub, pop i tocs de rumba i de patxanga. Els membres del grup serien l'Alguer Miquel, el Sergi Carbonell, Joaquim Casals, Àlex Pujol, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Pau Castellví i Joan Palà. Les lletres de Charango tindrien sovint una connotació política, però una mica menys combativa que altres grups de la seva generació. Tot i això, el grup compaginaria la seva carrera musical amb projectes solidaris, com per exemple una ruta pels Balcans acompanyant persones refugiades de la guerra de Síria. Però també projectes amb Pallassos Sense Fronteres i amb associacions contra la fam. A més, Charango va tenir sempre un compromís amb la llengua i amb el país, intervenint en manifestacions catalanistes i independentistes. No

0: I amb aquests ulls de corall hem arribat als 10 minuts musicals amb Charango. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Charango.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

la noia que em roba el cor. I les mans blanques, ben blanques, tot a mi es tornava d'hora. Si em tocava

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dimarts 26 de maig i us informa Paula Escudero. A partir del 2028, els estudiants del Liceu a l'estat francès podran fer una prova del BAC en català, basc o bretó, si han seguit la matèria en aquest idioma durant els dos últims cursos. Això ha anunciat el ministre de l'Educació, Édouard Geffray. La decisió arriba després de mesos de mobilitzacions i de protestes d'alumnes, especialment al País Basc, on estudiants de Baiona havien anunciat actes de desobediència per examinar-se en basc. Fins ara, els exàmens s'han de fer obligatòriament en francès, fins i tot per als alumnes escolaritzats en sistemes bilingües o immersius. El govern francès assegura que la reforma permetrà donar més reconeixement a les llengües minoritzades dins del sistema educatiu. L'Euroregió Pirineus-Mediterrània valora positivament els primers mesos de funcionament del projecte CreaOCat de creadors de contingut en català i occità. Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió.
4: Estem molt contents perquè més de 240.000 visualitzacions, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorats i hem de protegir-lo.
3: L'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota Mallorca per commemorar el centenari de l'estrena d'aquesta obra i el centenari també de la mort de Joan Alcover, autor de les lletres. Els mallorquins celebraran el centenari d'aquesta cançó, que ara és l'himne oficial de l'illa, cantant-la al mateix moment a tota l'illa. Antoni Llebrés Fuster, president de l'Obra Cultural Balear.
5: La pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics.
3: Tornem a Catalunya Nord perquè un carnisser del Soler, Arnaud Metz, ha estat proclamat nou campió del món de la salsitxa catalana aquest diumenge a Toluges, en el marc de la Festa de la Salsitxa. Després de diversos anys quedant a les portes del títol, la seva recepta ha convençut el jurat per l'equilibri perfecte entre greix, carn i condimentació. L'esdeveniment també ha reunit milers de visitants i es consolida cada vegada més com una cita gastronòmica de Catalunya Nord. A la Índia, almenys 16 persones han mort al sud del país des de l'inici de la temporada de calor extrema. Les víctimes s'han registrat a l'estat de Telangana, on les autoritats han activat mesures de prevenció i han demanat especial prudència a infants, persones grans i dones embarassades. En diverses ciutats del país, les temperatures han superat els 45 graus en un episodi que els experts relacionen amb l'agreujament del canvi climàtic. I mentrestant, a l'estat francès, la calor també preocupa. Nombrosos departaments han passat aquests darrers dies en vigilància per canícula. Alguns territoris han entrat per primera vegada en aquest nivell d'alerta en un mes de maig. Més detalls a continuació amb la previsió del temps.
6: Bon dia. Hi ha una massa d'aire molt calent per sobre de les nostres caps, un anticicló que es desplaça tranquil·lament des del sud amb uns vents de mar que comencen fluixos al matí, però que prendran força a la tarda amb cops de vent fins a 50 km per hora. Res de molt dolent. Per avui, contràriament a regions de França endins, no estem en vigilància per canícula. Les nits dites tropicals, on el termòmetre no baixa dels 20 graus, es constaten només a la plana del Rosselló, però els dies següents sí que puja la temperatura. Per avui, i ja és molt, 24 a Puigbalador i Sallagosa, 28 a Nyer, 31 a Prada, un grau més a Rodès, 32, 31 al Taltaú i Brullà i als Banys, 25 a Banyuls de la Marenda, 28 a Serrallonga. Avui és Sant Berenguer de Sant Papol, dins l'Aude, i Sant Felip Neri. Hi ha una església dedicada a aquest sant a Barcelona. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil, va ser un escenari d'un intens bombardeig per part de l'aviació italiana que va deixar 42 víctimes mortals, la majoria nens de l'escola Sant Felip Neri.
1: Ràdio Arrels.
0: Arrels.

0: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
1: El que diem i el que callem.
2: Psicologia de la nostra societat
3: per anar bé per casa.
1: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 39.
6: La depressió.
5: Segona part.
6: La setmana passada la Gabriela ens explicava com es manifesta la depressió i quins són els seus factors, i avui ens parla de com ajudar una persona a sortir d'aquesta depressió amb un enfocament pluridisciplinari.
4: Perquè una persona surti realment de la malaltia, de la depressió, normalment necessita un metge. Jo diria, si és possible, si fos possible, un metge psiquiatre. I necessita un psicòleg. I potser necessita un art terapeuta. I potser necessita un treballador o treballadora social. I potser necessita un amic o una amiga. I potser necessita el seu fill o la seva filla. I potser necessita el seu pare o la... Vull dir, que no és sort d'una malaltia com la depressió, sinó és en tribu. I a vegades és en tribu d'especialistes i a vegades és en tribu d'amics, de familiars, de persones que ens estimen.
6: Com a no psiquiatra i no psicòloga que sóc, i que és la majoria del meu entorn, com ajudem justament, com fem part d'aquesta tribu que ajuda la persona depressiva?
4: La primera cosa que jo et diria és: aquesta persona està diagnosticada o no. O sigui, aquesta persona en algun moment ha passat o no ha passat per les mans d'un professional que l'ha diagnosticat, no? A partir d'aquí, hi ha hagut un tractament o no hi ha hagut un tractament? Si hi ha un tractament, sapigué que aquest tractament no pot ser només un tractament medicamental. O sigui, no és només una petita o gran pastilla que es pren al matí i a la nit. I sobretot no hauria de ser durant molt de temps la mateixa medicació, val? Perquè una de les coses que sabem respecte de la neurobiologia de la depressió és que totes les medicacions, unes més, unes altres menys, unes més ràpid, unes altres menys ràpid, produeixen habituació. O sigui, el cos s'habitua al fàrmac, i una vegada que s'habitua al fàrmac ja no fa cap mena d'efecte. I sapiguem també que la major part d'aquests medicaments no només produeixen habituació, sinó que a més produeixen forts problemes neurològics. Jo he tingut una pacient, per exemple, que després de passar per una depressió greu, amb tentativa de suïcidi, amb el greu més greu que pots imaginar-te, s'han sortit, però s'han sortit amb, no és un Parkinson, però amb una malaltia que té molts punts en comú amb el Parkinson. Específicament el fet de que la mà dreta, quan està en repòs, li tremola, no? I això és un efecte del temps que ha estat sota medicació, per exemple. I per tant, una persona que ha tingut un diagnòstic, que està medicada, necessita alguna cosa més. Normalment, l'alguna cosa més és un tractament psicològic. Si la persona, per una raó o per una altra, no vol un tractament psicològic, jo diria, val, doncs, art terapeuta. O sigui, alguna cosa que va una mica en paral·lel, no? Però que també ens porta a una millora, bàsicament una millora de les sensacions. Faig aquí una pausa, faig un alt i dic, per entendre'ns, què és la depressió? La depressió és la pressió cap endins. O sigui, la depressió és una situació en la que el món exterior se'ns torna estrany, se'ns torna un pàram, una cosa que a vegades ens fa por, que gairebé sempre ens provoca estranyesa i que tenim la sensació de que no podrem fer res amb aquest món exterior. I doncs tota aquesta por, tota aquesta ràbia, a vegades, tota aquesta estranyesa, la tornem cap endins. Fem la pressió cap endins. I doncs què fem amb una persona en depressió? Hi ha diferents fórmules. Jo t'explico quina és la meva, no? La meva és, jo treballo primer la part sensorial. I la part sensorial, ara penso en aquesta pacient de la que parlàvem ara fa una estona, és, per exemple, una cosa tan senzilla com una pilota de tennis sota la planta del peu i fer anades i tornades asseguda en la seva cadira amb mi davant i fent que ella faci el mateix que faig jo. O sigui, jo també em trec la sabata i faig moviments amb aquesta peloteta. Cap endavant, cap a darrere, cap a una banda, cap a l'altra, girs, tal. Per què? Perquè d'una banda això desperta en la persona tota una mena de circuits cerebrals que se reactiven i d'una altra banda comença a fer-la sentir que hi ha una cosa de l'exterior que pot controlar, la peloteta de tennis. I doncs això és la part sensorial. I doncs quan hi ha una depressió molt greu, jo entro per aquí. I després que la persona comença a poder tenir una certa capacitat d'influència en el món exterior, en situacions tan senzilles, tan simples com aquesta que acabo d'explicar-te, és només després d'això que entra la paraula. És només després d'això que començo a preguntar-li com està, com es sent, avui quina nota li posaria al seu estat. Però primer és la sensorialitat, perquè la primera cosa és que la persona tingui la sensació de que controla alguna cosa. I a partir d'aquí vas construint, i un dia aquesta persona, aquesta pressió que es feia cap endins, comença a fer-la cap enfora. I, per exemple, comença a tenir accessos de ràbia i es baralla amb el seu entorn. I això vol dir que va millor, perquè ja no està deprimida, ara fa pressió. I això és molt dur per a l'entorn, perquè potser és un entorn que ha estat durant molt de temps intentant ajudar aquesta persona i que ha carregat un munt de frustració i que hi ha un moment en el qual aquesta persona va una miqueta millor i la sensació de l'entorn és que un dia se li ha girat el cap i ara s'ha tornat boja. Per què? Perquè ara respon, ara trenca un plat, ara un dia té una baralla amb la seva filla i intenta donar-li un cop a la seva filla. Clar, com l'expliques a la seva filla

0: familiars és molt difícil.
1: Sí, perquè l'amic, l'amiga, el familiar poden intentar explorar amb la persona, però aquí es posa en joc, d'una banda, que la persona normalment no té ganes de tirar-li tot el pes de la seva tristor a la persona que estima, justament perquè l'estima, i d'una altra banda, la persona que està intentant preguntar-li o que està intentant conduir-la cap a un cert camí de no sé què, també li fa por entrar en segons quins capítols de la vida, no? Perquè, a més, si és una persona propera, clar, normalment ha estat implicada d'una manera o d'una altra en la situació de la persona deprimida o té por d'estar implicada. I, per tant, aquí no es ficarà en segons quins jardins, no? Cal algú exterior que no tingui aquesta por i que a la persona tampoc li faci por dir-li un dia avui no vull parlar, per exemple, no? Val? I que es pugui sostenir aquest espai de buit de avui no vull parlar. Això és molt difícil que pugui fer-lo una persona que no està, que no ha fet una formació i que tampoc està preparada emocionalment per sostenir això.
0: I llavors com fer per portar aquesta persona a teràpia, per exemple? L'hem de portar de força? Perquè, com bé ho deies al principi, és qüestió de vida o de mort, la depressió, a vegades.
1: Mira, a teràpia no podem portar-la de força. Podem demanar una internació psiquiàtrica si pensem que que la persona està a prop d'alguna d'aquestes situacions que parlàvem abans, de risc de vida. I si no, jo el que diria és, si no pensem que està a prop d'això, val? Jo el que diria és que, sense portar-la a teràpia per la força, potser el que se li ha de proposar és que un terapeuta vingui a casa. Perquè justament una persona que està dintre d'una greu depressió normalment té por de sortir per aquesta experiència del món que s'ha tornat estrany, no? I doncs clar, si ha de sortir, si per començar un tractament ha de sortir i ha de trobar-se amb una persona estranya i a més té la sensació de que li ha d'explicar coses, doncs segurament no ho farà. I en canvi, si el terapeuta ve a casa i si el terapeuta que ve a casa no li proposa expliqui'm què és el que li passa, sinó que el que li proposa és, miri, tenim clar que vostè no va bé, jo no sé si li ve de gust explicar-me alguna cosa, però si li ve de gust, aquí estic per escoltar, però si no, jo el que li proposo és fer alguns petits exercicis que l'ajudaran a sortir-se, doncs potser per aquí podem entrar, no? Per això la qüestió sensorial per mi és tan important en casos de depressió greu.
0: Hi ha una cosa també que fa patir realment és que els joves ara cada cop més tenen depressió, pateixen depressió. Per què això i com es pot revertir?
1: Mira, la primera cosa és que una gran part d'aquesta depressió juvenil està enmascarada i és el que fa més por perquè de vegades, justament com està enmascarada, no la veiem. O sigui, podem tenir un adolescent deprimit a casa, i quan dic deprimit vull dir no un adolescent triste, vull dir un adolescent que està passant una malaltia i una malaltia greu, no? I no adonar-nos. Per què? Perquè ens fa una comèdia. Perquè sembla ser que té una vida social, que surt amb amics i que tal i que no sé què, i doncs bo, passem totalment al costat de la placa, no? De tot això. Per què? Bueno, jo crec que justament per aquesta injecció, per aquest mandat d'alegria del que parlàvem fa uns programes, no? Sembla ser com que per ser acceptats, i en l'adolescència el fet de ser acceptats és hiperimportant, és de les coses més importants que ens passen, a la que aspirem justament per poder créixer, doncs sembla ser que per ser acceptats necessitem mostrar-nos alegres. I doncs ens mostrem alegres a qualsevol preu, fins i tot el preu de no estar alegres i d'impostar l'alegria. Doncs aquesta és una de les raons. Una de les altres raons és que en la societat en la que estem ara, en el món en el qual estem ara, encontrar, trobar un propòsit, fixa't, ja no t'estic parlant d'un sentit de la vida, eh? Estic parlant d'un propòsit, que és una cosa molt més propera, un objectiu mobilitzador, no? Un objectiu mobilitzador concret que no sigui comprar-me la propera

0: era, no sé, iPhone no sé quan, no? Doncs clar, és molt difícil trobar un propòsit i és molt difícil sostenir aquest propòsit. I doncs una gran quantitat d'aquestes depressions juvenils venen donades justament de la incapacitat de sostenir un propòsit. I per tant aquí començo a sentir-me nul i començo a sentir que el món és una cosa, una altra vegada, estranya, amb la que jo no puc fer res, en la qual jo sóc subjecte passiu de tot. I a més, i això és, per mi és fonamental, he de fer com si això no estigués passant. O sigui, he de mostrar que sóc una peça funcional en aquest món, tot i que internament tinc cada vegada més la sensació de no ser-hi. I doncs això acaba trencant per dintre la persona. I també és per això que ha augmentat tant la taxa de suïcidis de joves. I que això troba als pares i a l'entorn totalment desprevenits, no? Desprevinguts. Justament perquè han estat normalment els nens i les nenes sostenint aquesta façana d'alegria que no tenia res a veure amb la seva realitat interna.
1: Gabriela, si hi ha una o dues coses que hem de recordar d'aquest capítol sobre la depressió, quins serien?
0: Que no és el mateix estar passant un moment de depressió, no és el mateix estar deprimit que tenir la malaltia, i aquesta és una diferència molt important, perquè quan tenim la malaltia, i aquesta és la segona cosa que hem de recordar, aquesta és una malaltia que pot portar-nos a la mort. És una malaltia greu. I et diria que la tercera cosa és que per guarir-se de la depressió cal una tribu. Una tribu en la qual no només hi ha professionals, sinó que també han d'haver-hi persones properes. I aquestes persones properes han d'informar-se, perquè efectivament sortir de la depressió comporta unes determinades fases i dintre d'aquestes fases, per exemple, pot haver-hi, entre altres coses, episodis d'agressivitat. I doncs això s'ha de conèixer i s'ha de comprendre.
1: Gabriela, gràcies.
0: De res, Paola. Fins la propera.
2: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: L'associació Ludopia presenta la episada 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
6: En català tenim paraules idèntiques, que poden ser el masculí o el femení, i canviar de sentit. Ja hem parlat del terra i de la terra, del fi i de la fi. I bé, de la mateixa manera, no caldrà pas confondre el canal i la canal. El canal masculí és una via navegable que permet als vaixells de circular, el canal de Suez, el canal de Panamà, per exemple. I doncs, a pas confondre amb la canal, el femení, que és el conducte que recull l'aigua de pluja que cau sobre el teulat. I gràcies al canal i als recuperadors d'aigua podrem arregar aquest estiu. Un altre exemple. El mot pudor és masculí quan fa referència a la decència, a la modèstia, a la castedat. Per exemple, has de respectar el seu pudor. Si no li agrada parlar de segons què, no el pressionis. En canvi, és femení quan fa referència a la mal olor. Per exemple, el contenidor d'escombraries fa molta pudor. Més delicat és el son i la son. El son és l'estat en què ens trobem quan dormim, el temps que passem adormits. Podreu dir, tinc un son lleuger, el mínim soroll me desperta. I la son, el femení, és el cansament, la sensació de tenir ganes de dormir. Ai, quina son que tinc!
5: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
2: Radio Arels, a Banyuls dels Aspres, 95.
7: Radio Arels, cada dia i cada hora en català.
3: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, som dimarts 26 de maig i us informa Paula Escudero. A partir del 2028, els estudiants del Liceu a l'estat francès podran fer una prova del BAC en català, basc o bretó, si han seguit la matèria en aquest idioma durant els dos últims cursos. Això ha anunciat el ministre de l'Educació, Édouard Geffrey. La decisió arriba després de mesos de mobilitzacions i de protestes d'alumnes, especialment al País Basc, on estudiants de Baiona havien anunciat actes de desobediència per examinar-se en basc. Fins ara, els exàmens s'han de fer obligatòriament en francès, fins i tot per als alumnes escolaritzats en sistemes bilingües o immersius. El govern francès assegura que la reforma permetrà donar més reconeixement a les llengües minoritzades dins del sistema educatiu. L'Euroregió Pirineus-Mediterrània valora positivament els primers mesos de funcionament del projecte CreaOCat de creadors de contingut en català i occità. Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió.
8: Estem molt contents perquè més de 240.000 visualització, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorats i hem de protegir-lo.
4: L'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota Mallorca per commemorar el centenari de l'estrena d'aquesta obra i el centenari també de la mort de Joan Alcover, autor de les lletres. Els mallorquins celebraran el centenari d'aquesta cançó, que ara és l'himne oficial de l'illa, cantant-la al mateix moment a tota l'illa. Antoni Llebrés Fuster, president de l'Obra Cultural Balear.
9: La pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics.
4: Tornem a Catalunya Nord perquè un carnisser del Soler, Arnaud Metz, ha estat proclamat nou campió del món de la salsitxa catalana aquest diumenge a Toluges, en el marc de la Festa de la Salsitxa. Després de diversos anys quedant a les portes del títol, la seva recepta ha convençut el jurat per l'equilibri perfecte entre greix, carn i condimentació. L'esdeveniment també ha reunit milers de visitants i es consolida cada vegada més com una cita gastronòmica de Catalunya Nord. A la Índia, almenys 16 persones han mort al sud del país des de l'inici de la temporada de calor extrema. Les víctimes s'han registrat a l'estat de Telangana, on les autoritats han activat mesures de prevenció i han demanat especial prudència a infants, persones grans i dones embarassades. En diverses ciutats del país, les temperatures han superat els 45 graus en un episodi que els experts relacionen amb l'agreujament del canvi climàtic. I mentrestant, a l'estat francès, la calor també preocupa. Nombrosos departaments han passat aquests darrers dies en vigilància per canícula. Alguns territoris han entrat per primera vegada en aquest nivell d'alerta en un mes de maig. Més detalls a continuació amb la previsió del temps.
10: Som a la dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcí. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Pras de Molló, 12 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
11: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
3: Cultura a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
12: La cançó de la Balanguera celebra els 100 anys de la seva estrena musical aquest 2026, amb aquesta cançó que s'ha convertit en l'himne de l'illa de Mallorca. I per celebrar aquesta efemèride, l'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota l'illa de Mallorca. Per això aquesta hora podem saludar el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrés Fuster. Bon dia.
9: Molt bon dia.
12: D'on surt aquesta idea de fer aquesta celebració?
9: Bé, aquesta idea surt de l'entitat, de l'Obra Cultural Balear, perquè enguany coincideix que és també l'any Joan Alcover. És a dir, se compleixen 100 anys de la mort del poeta, del poeta autor de la Balanguera, i és una figura amb la qual nosaltres estem molt lligats, perquè la seu de l'Obra Cultural a Palma, el centre cultural, és justament la casa del poeta, el Can Alcover, perquè un dels seus fills va ser fundador de l'entitat i a la seva mort va deixar el casal del pare, el casal familiar, a la nostra entitat perquè el reconvertís en centre cultural. Aleshores, d'alguna manera ens sentim compromesos i responsables amb el llegat d'Alcover, i coincidia enguany també amb el centenari de l'estrena musical del poema. És a dir, la Balanguera, Alcover la va composar entre aquestes parets, des de les que te parlo en aquest moment, l'any 1903. I la musicació va arribar l'any 1926 de la mà d'Amadeu Vives, que era el president de l'Orfeó Català, del Palau de la Música, de Barcelona, i se va estrenar molt poc després de la mort del poeta, justament un 29 de maig al Palau de la Música. Aleshores, pensaven que era una bona excusa, no?, per difondre i per reivindicar el que, efectivament, com tu has assenyalat, durant moltíssim de temps, ja des de l'inici, se va sentir per part del poble mallorquí oficiosament com el seu himne, l'himne de Mallorca, i que l'any 1996, és a dir, ara el mes de novembre farà 30 anys, el Consell de Mallorca el va declarar himne d'una manera ja oficial. Per tant, ens han posat un poc al capdavant d'aquesta celebració i ho volen fer amb la pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades, perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics. Per tant, estem molt agraïts a la resposta que hi ha hagut. En col·laboració amb els ajuntaments i després amb les entitats locals de cada municipi, siguin bandes de música, corals, altres formacions musicals i entitat diversa del poble, s'ha durat a terme aquesta cantada a les 8 del capvespre.
12: De fet, clar, a les 8 hi ha aquesta cantada, diguem, oberta a tota la població, però també heu treballat amb els centres escolars, no?
9: Efectivament. Hem volgut també fer extensiu la celebració als centres educatius i de moment ja comptabilitzem 170, més de 170 centres educatius confirmats que faran la cantada a les 12 del matí al pati de les escoles. També s'hi ha afegit la Universitat de les Illes Balears per fer una cantada a les 12 dirigida per la coral universitària.
12: Molt bé, doncs, déu-n'hi-do. Llavors, diguem que es cantarà simultàniament dues vegades, no? O sigui, a les 12 del migdia són centres escolars i a les 8 del vespre és la que està com oberta a tothom.
9: Efectivament. La cantada, diríem, popular, la que convidam, que voldrien que fos tan participada com sigui possible, la que convidam tot el poble de Mallorca, tindrà lloc a les 8, efectivament, del capvespre, i aquí sí que esperam una participació que s'hauria de comptabilitzar en desenes de milers de persones.
12: I això és el 29 de maig i és el dia del centenari de l'estrena, però aquesta cançó que es va estrenar al Palau de la Música de Barcelona, no?
9: Correcte, va ser l'estrena el 29 de maig de 1926, aproximadament en aquestes mateixes hores en què la farem per part de l'Orfeó català. En posterioritat, el 28 de juny del mateix any, per tant, aproximadament un mes després, es va estrenar a Palma en el desaparegut Teatre Líric. I també farem a Palma un acte aquest 28 de juny. Serà un acte al Palau de la Misericòrdia de Palma, més musical, diríem. Aquest del 29 de maig l'han volgut estendre, l'han volgut fer extensiu a tota l'illa perquè volen que sigui participatiu. Més que cercar el motiu musical, diríem, el que cercam és la participació popular.
12: Molt bé, doncs aquesta cantada conjunta de la Balanguera per celebrar els 100 anys de l'estrena musical d'aquesta cançó que ha esdevingut doncs, l'himne de l'illa de Mallorca, aquesta cantada que organitza l'Obra Cultural Balear i que serà el 29 de maig, és un divendres, a les 12 del migdia la cantaran més de 160 centres educatius i a les 8 del vespre es cantarà als 53 municipis de l'illa. N'hem estat parlant amb el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrés. Moltes gràcies per atendre'ns.
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
3: En la teva crònica d'avui voldries tornar al tema d'Ucraïna. Fa un moment que no n'hem parlat i ara se'n torna a parlar.
4: Semblava que tot s'hagués parat a Ucraïna, però no era el cas. Rússia sempre feia una guerra sense pietat contra aquest estat sobirà, enviant cada dia sempre més drons i míssils a tot el territori i matant molts civils. El front de la guerra continuava sempre, terrible i mortífera aquesta guerra, sobretot de soldats russos sacrificats pel seu propi país en una guerra d'agressió. Si durant 2 mesos Ucraïna no era més a la primera pàgina dels diaris, ni als informatius, ni als debats amb aquests especialistes que tot ho saben, a més sempre un general per primer seriós, ja que és guerra, és perquè una altra agressió acaparava l'actualitat, la de Donald Trump i Netanyahu contra l'Iran i el seu règim terrible, amb les seves conseqüències sobre el preu dels carburants, que tots paguem més car, amb poques previsions de baixada ràpida. Però ara que hi ha una treva a Iran, però sempre amb drons iranians Shahed contra els països del Golf, sempre amb l'estret d'Hormuz bloquejat, i que nos estem acostumant a aquesta situació sense novetats, doncs Ucraïna torna a ser a la llum. Dins aquesta pausa relativa, un esdeveniment militar sorprenent s'ha produït la setmana passada, ben triat pel president Zelensky i l'exèrcit ucraïnès per la seva oportunitat mediàtica. Ucraïna ha replicat els bombardeigs diaris russos per una onada de 600 drons dins el territori rus, en profunditat, 120 dels quals sobre Moscou, la capital, sobretot, cal dir-ho, cap a la part nord, on hi ha el búnquer on resideix Vladimir Putin, envoltat de molta defensa antiaèria, defensa que no ha pogut prohibir el sobrevol de l'aglomeració i els danys materials i humans. Mai fins ara això s'havia produït. A més, encara l'any passat, Vladimir Putin havia dit que qualsevol atac ucraïnès sobre el territori rus seria castigat, amenaçant fins i tot de l'arma atòmica. Bé, ara que això ha passat, què farà? Les altres vegades, els seus crits eren per dissuadir tant els Estats Units com Europa d'armar Ucraïna i d'ajudar-la. Havia funcionat, car se li prohibia d'utilitzar els míssils americans i europeus que aquests li havien procurat. Però ara els drons que han atacat Moscou són de fabricació ucraïnesa i ells en fan el que volen. Doncs és tant un desafiament a Putin com un cop de publicitat i alhora és fer entrar concretament la guerra dins la vida dels russos, fins ara poc concernits, sinó per gairebé el 500.000 de soldats que s'han mort. Però, com que són en gran majoria gairebé tots de les ètnies de la Sibèria, del Caucas, o originaris de les zones russes més pobres i més marginades, doncs se n'escapava la població del cor de Rússia i de les grans ciutats, Sant Petersburg i Moscou. Doncs, dilluns de la setmana passada, els moscovites han vist i filmat, i nosaltres també, els drons ucraïnesos impactant grans edificis, sobrevolant la ciutat, sense obstacle ni tirs antiaeris, tranquils. Han vist i filmat la gran fumatera negra que s'aixecava de les zones industrials, amb dipòsit de petroli i fàbriques de semiconductors per l'armament que cremaven i això va cobrir part de la vila. Aquesta amenaça ucraïnesa és tan evident que la famosa desfilada militar que coneixeu del 9 de maig cada any, el dia de la victòria de Rússia a la Segona Guerra Mundial, doncs se va celebrar sense blindats ni míssils, precisament per por dels drons ucraïnesos. També, des de fa unes setmanes, Putin ha ordenat de tallar internet a tot Rússia. Per seguretat, diuen, car els drons ucraïneses utilitzen l'internet rus per anar cap als seus objectius, en general, els dipòsits de combustible i l'armament de l'exèrcit, els ports d'embarcament de les exportacions de petroli al Mar Negre i la Bàltica, etc. La conseqüència és que els russos no podran més pagar les seves compres amb el seu mòbil i els russos no podran fer servir llur targetes de crèdit, el que crea molt descontentament. I, per tant, la inquietud i el sentiment que la guerra els afecta directament ha penetrat Rússia.
3: En aquesta guerra, doncs, on són els combats? Quin és el punt dels combats?
4: Bé, tot això no farà canviar gaire la situació sobre el front, que continua igual. Però, en perspectiva de negociacions, això canvia la relació de forces. Donald Trump, fa un any, volia obligar Ucraïna a acceptar les condicions russes, recordeu? Ara no serà el mateix. A més, el front és com congelat des de fa moltes setmanes. No es mou. La famosa ofensiva russa de primavera, anunciada per Putin ja fa uns mesos, no ha tingut lloc. No hi ha cap més avançada russes. Eren poques, però no n'hi ha cap. Eren aquestes avançades abans i eren de poca envergadura, amb el sacrifici de molts soldats, però ara no n'hi ha més. És un front immens, sabeu, de 1.250 quilòmetres de llarg, o sigui, més del doble del front de la Primera Guerra Mundial entre Alemanya i França. És com si l'exèrcit rus se dedicava ara a consolidar-lo perquè no se mogui, per transformar-lo en línia d'alto al foc i de futures annexions de territoris ocupats. Només això. Sembla, doncs, que han renunciat a voler conquerir la totalitat del Donbass, que Putin reclama tant. Fins i tot, hi ha un petit sector prop de Kharkiv, al nord-est, on fa pocs dies una avançada ucraïnesa se va fer amb només robots terrestres armats. Són petits vehicles tot terrenys teleguiats, sense cap soldat sobre el terreny i amb drons volants a sobre que destruïa qualsevol cosa que se movia, tancs, camions o soldats russos. Tampoc això no farà canviar tota la guerra, però demostra la gran superioritat tecnològica dels ucraïnesos que han creat i perfeccionat aquestes armes. Avui dia, ara, són els més en punta del món per això. Se n'inspiren els exèrcits europeus i fins els americans, els Estats Units. En tenim una altra prova amb l'acord firmat per Zelensky amb l'Aràbia Saudita aquesta setmana mateixa per una compra de drons interceptor Sting contra els drons Shahed iranians que continuen caient. Són molt eficaços a Ucraïna contra els drons russos i han contribuït ja a protegir els Emirats Àrabs Units durant el conflicte d'aquests dos últims mesos. Doncs ara els àrabs en compren. Per tancar aquest tema, aquesta setmana el líder xinès Xi Jinping ha rebut la visita de Putin a Pequín, 8 dies després de rebre Donald Trump, gairebé com un amic, en tot cas com un col·lega o un competidor apreciat. Però hem pogut veure aquests dies a la televisió el mateix ritual, les mateixes fotos amb Putin, les mateixes encaixades de mans, etc. Això sí, Xi Jinping va tractar Putin d'amic. Però, amb un humor negre, que no sé si és voluntari o involuntari per Xi Jinping, atacant ell les conseqüències de la guerra de Trump i Israel contra l'Iran, doncs atacant el seu col·lega apreciat de fa 8 dies, va declarar que si un estat més fort se creu en dret d'atacar un altre país del món, anirà, citació i traducció, a la llei de la jungla. Té tota la raó, perquè és el que ha fet Rússia atacant Ucraïna fa 4 anys. Era la llei de la jungla i la bèstia feroxa, salvatge, era el seu amic Vladimir Putin. És veritat que era amb la diferència que ell ha ajudat Putin i que se va aprofitar del petroli rus comprat a baix preu i que, per la guerra a l'Iran, és la Xina que pateix del bloqueig de l'estrat d'Hormuz on no passen més les seves compres de petroli israelià. Aquí també Xina proporciona ajuda militar. Per tant, Xi Jinping no condemna, doncs, les agressions, totes les agressions, per igual, sinó que tria segons les seves conveniències. De fet, com tothom.
3: Deixem Rússia i tornem al català. Però no pel nom de Catalunya o català com la setmana passada, sinó per accions concretes contra el català Perpinyà. Dividir per fer desaparèixer.
4: Diverses entitats catalanes han protestat per la creació per la vila de Perpinyà d'un institut russionès. El denunciaven com un atac al català i a la cultura catalana. Bé, català, russionès, a primera vista, pot semblar curiós, però en realitat va molt més lluny, perquè es dividir per arraconar el català russionès i el fa desaparèixer. En realitat, això ve de lluny, i no és el Rassemblement Nacional d'ara i el seu ball Lluís Alliot que ho han inventat. Ve de molt lluny, és vell com anar a peu. Primer, el Rassemblement Nacional, amb els seus aliats de dreta, a l'Ajuntament, han suprimit les referències al català, les ajudes i ara la delegació a la catalanitat. Doncs, és clarament contra. La promoció de Rosselló contra el català ja se va produir amb la mateixa forma als anys 1970. Era contra, allavontes, el nom de Catalunya Nord, que Llorenç Planes i Montserrat Biosca acabaven de crear, i contra el meu propi atlas de Catalunya Nord, que el difonia aquest nom. Si s'avançava el russionisme en contraatac, no era per difondre el català, sinó per oposar-s'hi. Tota la clica anticatalana era darrere, perquè no hi hagi cap referència en el nom a la catalanitat o a Catalunya. És simple. Era també per afirmar, com ara, la frontera d'estat entre la Catalunya al sud i el Rosselló al nord. Però també durant aquests anys, Jordi Vara cantava "Aquí som catalans" i ho cridaven tots els aficionats cada setmana, tots els seguidors de l'USAP i ara dels Dragons Catalans. Doncs el país és català, la gent ho sap. Se pot anar més lluny dins el ball de noms. Molt més abans, segles, després de l'annexió dels 3 comtats de Conflent, Rosselló i part de Cerdanya per Lluís XIV, doncs ell va esborrar aquests noms amb només l'Intendance du Roussillon. La revolució, ella, va esborrar al seu torn Rosselló per posar Pirineu Oriental. I al final del segle XIX, quan se va instal·lar la República i als inicis del segle XX, el nom de Rosselló va ser ressuscitat pels monàrquics, la gent del rei, i la dreta i extrema dreta conservadora i catòlica de Llavontes per oposar-se a Pirineu Oriental, a la República i als republicans. Ara, lògicament, l'extrema dreta d'avui ressuscita ella també Rosselló. Dividir la llengua amb noms diferents i fracturar la unitat lingüística basant-se sobre suposades microidentitats locals o regionals ha estat també la tàctica de tot el franquisme. I ara, a Espanya, és la tàctica dels neofeixistes de Vox al País Valencià i a les Illes Balears, on són els amics de Louis Alliot. El Rassemblement Nacional a Perpinyà vol, doncs, utilitzar les mateixes receptes que, per sort, no han funcionat mai enlloc.
3: Així acabem aquesta crònica d'avui, Joan. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquests dies presentem el nou EP d'Arnau Folk, un cop més. Ahir vam presentar la primera cançó, El pare d'en Fiu, i avui continuarem amb La Nòria. Però abans, Arnau, per què un cop més?
3: Un cop més té la doble... O sigui, té la dualitat en el sentit de reaixecar-se un cop més, no? O sigui, quan tocaves una relació o en aquest sentit sentimental, però pot ser de tot el que es vulgui, no? O sigui, amistat, el que sigui, no? Però sempre al final, com a humans, tenim aquest poder de reaixecar-nos. Caiem molts cops en una mateixa pedra, sí, però sempre ressorgim, no? Llavors, per una banda, és aquest un cop més, i per l'altra banda és l'un cop més de me l'he tornat a fotre, no? Llavors és com aquest doble significat.
2: I quant de temps vas estar preparant-lo, aquest EP?
3: L'EP, jo no anava a treure res aquest any, realment, però a final d'any, a final d'agost, que havia de tornar a la feina després de vacances i tal, vaig escriure justament la cançó que parlem avui, que és La Nòria, que en el fons parla de la rutina, no? D'aquest moment d'una relació en què estàs en una rutina, tens pics, tens moments baixos, no? I realment la cançó parla de la feina, del pal de no vull tornar a la feina perquè em sento lligat i em fa pal, saps? I llavors vaig com tornar a tenir l'espineta d'escriure, i llavors vaig acabar escrivint aquestes 5 cançons que formen l'EP. I totes estan escrites com si fos una relació, perquè des d'aquest concepte d'escriure una cançó sobre la feina, però com si fos una relació amorosa, vaig voler construir tot aquest ambient, no? I tota aquesta història. Llavors, és això, ho vaig escriure entre finals d'agost i principis de setembre, amb 2 setmanetes o així, i després al novembre, a finals de novembre vam començar a gravar El pare d'en Fiu, que va ser la primera, i a finals mitjans de gener, el 18 o així de gener, vam acabar de gravar La Nòria. O sigui, des de finals d'agost fins a finals de gener vaig fer tot l'EP.
2: I a tope, no, devies estar?
3: Sí, clar, perquè més com tinc una feina també de 8 hores al dia i tot això, doncs també ho fa més complicat, saps? Llavors és com sempre anar buscant espais, inclús demanar algun dia de festa sencer per poder gravar tot el dia a l'estudi o el que sigui, no? I anar com jugant com pots.
2: I doncs aquesta cançó que presentarem avui, doncs, és La Nòria. És una cançó amb sonoritats molt electròniques. Potser és la que té més sonoritats electròniques, justament, de totes les que has fet. Per què aquesta tria artística?
3: Sí. Bé, perquè és això. Jo la vaig escriure amb... O sigui, al final, com l'EP són diferents etapes, volia generar diferents emocions i diferents maneres de sentir-te en cada cançó, no? I llavors va ser com el punt aquest de ens permetia fer com, per una banda, que la tornada estigués com molt a tope, no? I que les estrofes fossin com més reggaeton, però reggaeton més chill, saps? Llavors, d'aquesta forma, donar a entendre també, no?, les dinàmiques de la rutina, que hi ha moments en què tot gira igual, però després tens pics i baixades, no? Llavors era com una mica el fet de fer-ho com una mica festiu, i donar-li aquests punts. I això, doncs, també amb l'Enric, que és el productor i la persona amb la que hem col·laborat per fer la cançó, perquè al final és una col·laboració amb ell, i vam voler donar-li, doncs, aquest toc electrònic també per diferenciar una mica, saps? Vull dir, al final és això, era trobar com les diferents textures per cada moment, i ens va semblar com la forma idònia per donar el toc que necessitava la cançó.
2: Doncs va, tot seguit, escoltem La Nòria, d'Arnau Folk.

0: Això era la Nòria del cantant de Gràcia, Arnau Folch, que escolteu-nos cada dia fins divendres a la mateixa hora. També podreu sentir-nos a través de la nostra web radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.
2: L'actualitat de l'Euroregió.
3: Xavier Bernat Sanz, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Ets secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, aquí amb seu a Perpinyà, i parlem un cop al mes a Ràdio Arrels per saber una mica quines són les actualitats doncs, de l'Euroregió, i que també moltes coses afecten a Catalunya Nord, evidentment. I avui ens vols començar parlant d'una convocatòria relacionada amb la cultura. Xavier Bernat Sanz, què és aquesta convocatòria?
4: Sí, doncs gràcies en tot cas per convidar-nos cada mes amb vosaltres. Doncs aquesta convocatòria és una convocatòria anual que està dirigida a tota mena d'actors culturals. Pot ser un ajuntament, una associació de dansa, una associació musical, fins i tot museus. I aquesta convocatòria, que està oberta des d'aquesta setmana, hi haurà un webinari explicant una mica tot això el 28 de maig. Tota la informació la trobareu a la web de l'euroregió.eu. Aquesta convocatòria és una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, d'Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor, és la 6a edició, i farem sempre una decisió de la convocatòria final d'any perquè pugui començar l'any que ve. I en general són entre 5 i 10 projectes cada any que programem des de la regió.
3: Doncs mira, ja fins al setembre per presentar una candidatura, que va bé saber-ho. Un altre projecte, que aquest sí que ja està més iniciat, n'havíem parlat, és amb diferents joves, un projecte relacionat amb la llengua, sobretot a les xarxes. En quin estat està aquest projecte?
4: Doncs ho vam fer evolucionar l'any passat i vam decidir...

0: I aquest mes faran justament una producció sobre com es parla, quines són les tipicitats de cada una de les nostres regions, dels nostres idiomes, no? I per nosaltres nou, i estem molt contents perquè més de 240.000 visualització, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent, i això és important, no? Que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorat i hem de protegir-lo.
1: I això és promoció, dèiem, del català i de l'occità, no?
0: Correcte, sí, totes les variants, per suposat, i cada vegada hi ha un tema, no? Sempre en l'idioma català i occità, eh? Sempre dos dels influencers, un és balear parlant, catalano parlant de Principat, i la tercera és una occitana de Besier. I ells tres fan temes, i la veritat, molt, molt xulos, i us invito a anar per la web, a veure si feu Creucat o la regió, veuré totes les vídeos que han fet des de l'inici de l'any.
1: I un altre tema també en el qual estava l'Euroregió és un projecte local relacionat amb les inundacions, i aquest projecte ja arriba al seu final, no?
0: Sí, correcte. Local for Flood, Flood és un termini anglès, però és un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània, i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic, tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades, no? I l'Euroregió és soci d'aquest projecte amb la Universitat de Vic, amb la Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que el 17 de juny presentarem a tots els actors, doncs això vol dir els municipis, el sindicat de l'aigua, el representant del govern, tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos, amb una part molt també de conscienciació de la població, molt de prevenció del sistema d'alerta, que a França és molt desenvolupat, però és veritat que a vegades necessita per aquesta zona molt concreta de conques mediterrània, on en un par de minuts poden sorgir litres i hectòmetres cúbics d'aigua. És superimportant l'anticipació i la mitigació, i sobretot la informació a la ciutadania. Doncs el 17 de juny, al Palau de Reis Mallorca, convidarem a tots els actors de Catalunya Nord, però també d'Occitània, a participar al resultat d'aquest projecte, i esperem que hi hagi una continuació que podrem anunciar aquest dia, per dir que continuaríem tant amb actors occitans com més enllà a França i a Mediterrani.
1: Molt bé, doncs aquests diferents projectes que estan en curs des de l'Euroregió, ho hem estat comentant com cada mes amb el Xavi Bernat Sanz, que és el secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i caracteristiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Conflent Canigó.
3: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

fa el piano lluent del temps que se'n va. Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcí. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: L'angoixa climàtica dels joves topa amb la manca de consens científic. Bon dia. Els termes d'ecoansietat o angoixa climàtica s'han instal·lat amb força en el debat públic contemporani per descriure la profunda preocupació, la por i el neguit que genera la crisi mediambiental global. Segons adverteixen dues investigadores de l'Imperial College de Londres, Daniela Watson i Emma Lawrence, aquest sentiment està àmpliament estès entre la població jove i adolescent, que és precisament qui rep de manera desproporcionada els impactes d'emergència planetària. Diversos estudis recents citats per les dues investigadores en un article a The Conversation assenyalen que prop del 75% dels adolescents expressen una preocupació ferma envers el canvi climàtic i gairebé la meitat d'ells admet patir símptomes clars d'ansietat lligats directament a aquest escenari de futur. Malgrat la contundència d'aquestes dades i el fet que els adults joves mostren una probabilitat molt més alta d'experimentar patiments emocionals greus, la definició i la conceptualització científica d'aquest fenomen encara susciten un intens debat acadèmic al qual s'han interessat aquestes dues investigadores. La manca d'un consens clar i consistent en la literatura mèdica i psicològica sobre com catalogar i mesurar aquestes respostes emocionals suposa un obstacle crític, ja que frena el desenvolupament de polítiques públiques eficients i d'intervencions clíniques adequades. Les autores d'aquest estudi comenten que limitar-se a etiquetar la por com a patologia pot invisibilitzar una reacció racional davant la inacció governamental, fet que exigeix consolidar teories que permetin canalitzar aquest malestar juvenil cap a una acció col·lectiva transformadora.
6: Ràdio Arrels, el Soler, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Una de les primeres emissions satíriques, humorístiques d'aquesta ràdio va ser la que van fer But i Farra. Un invent radiofònic d'Elio Jordà, el primer animador de Ràdio Arrels, i l'Andreu Ballbé, un dels molts col·laboradors que hi havia en aquell moment. Era l'any 82, Ràdio Arrels doncs tenia un any, i penseu que els mitjans tècnics eren elementals.
3: La revista de premsa d'en But i Farra. Després de la seva estada a París, hem demanat a l'Eix Valessà com estaven els estomacs per Polònia.
4: Sí, li hem demanat si eren mig buits o mig plens. Escoltem el secretari de Solidaritat.
5: Prim, prim, prim, i mort de gana, mort de gana, mort de gana. Prim, prim, prim, i mort de gana, mort de gana, mort de gana.
3: El nostre corresponsal al País del Pop ens comunica que els polonesos han decidit fer una vaga de fam.
4: No, amic, no. Això és el nostre enviat a Cancún per donar aquesta voluntat independent del nostre error. Els polonesos, com alguns catalans, han manifestat demanant

0: Els vinyaters tampoc no estan contents.
1: Com sempre, no? El vent no es vi.
0: I el ministre francès d'Agricultura l'he dit moritort.
1: Quina moritort?
0: Bé, si vols, he dit l'epidiom sativom.
1: Què és això?
0: En fi, col·lega, moritort. En fi, és el que seria l'idioma oficial de la gent neta, és a dir, el francès se'n diu cresson. No vol dir que aquesta senyora per això pateixi d'una desgràcia o deficiència física.
1: Vols dir, doncs, que pateix d'una deficiència intel·lectual, no?
0: Va, no ens fiquem, que els vinyaters esperen. Doncs, l'ha dit cresson, els ha dit que si no es ven el vi, que esperin.
2: Tam patatam, que les figues són verdes. Tam patatam, que ja maduraran.
1: Tots sabeu que el canceller Schmidt pateix del cor, però segons informacions fidedignes, segur que...
3: Vos que l'haveu sentit, sabeu quin mal és aquest.
4: Si em guardéssiu el secret, us diré que està podrit.
3: Ja veig que parleu de veres, però com pot haver estat?
4: Unes purgacions culeres al rei moro li han dinat.
0: El primer ministre, que és el segon d'aquesta presidència, ha declarat, parlant de la dreta...
5: Com poc a poc

0: el cuc.
1: Un dels secretaris del Partit Socialista francès ha demanat que alguns caps no tenien de seguir damunt de les mateixes espatlles. Nosaltres li recordem, i recordem a tots els socialistes, que els catalans ja fa temps que ho hem demanat.
2: Segueu arran, segueu arran, que la palla va cara. Segueu arran, segueu arran.
3: Un fragment d'una de les primeres emissions de Ràdio Arrels, Botifarra, creada per Elio Jordà i Andreu Ballbé. Per comprendre millor el context de l'emissió, cal recordar que el prefecte dels Pirineus Orientals havia estat Francis But, el que seria després batlle de Sant Feliu de Vall.
4: Ràdio Arrels.
5: El 26 de maig del 1960 neix Víctor Obiols, conegut com a Víctor Bocanegra. Va estudiar Filologia Clàssica a Barcelona l'any 1985. El 1994 es va doctorar a l'Universitat de Southampton amb una tesi doctoral sobre l'obra poètica de Joan Ferrater. Entre els dos va treballar com a lector de català a l'Universitat de Bristol i després va fer de professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de l'Universitat de Vic. A més, en diversos mitjans de comunicació ha fet de crític literari i ha traduït autors al català i al castellà. Com a músic és conegut com a Víctor Bocanegra i ha treballat com a compositor i intèrpret de cançó. Escoltem un dels seus temes, No em diguis sí.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
0: Ràdio Arrels vos convida a enregistrar un anunci com aquest, gratuïtament. Escriviu a radio@radioarrels.cat o truqueu al 04 68 35 47 48.
2: Calcido la cinta de la llibertat mentre ballem la jota del temps a l'entorn de la foguera. Demà, sota un túmul de cendra, sols quedarà el caliu de les brases que revifes amb el teu alè, i ja mai més ens prendran lo foc del cor que no s'apaga.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Dilluns. Tenia fred. Es va girar. Va obrir els ulls i es va adonar que tenia la manta a terra. La va recollir i se la va col·locar de qualsevol manera per damunt del cos. Va col·locar els ulls i va deixar passar el temps. Es va tornar a girar. Va observar de reull el despertador. Ja eren les 7 del matí. En 3 minuts sonaria la insuportable alarma que li recordaria l'inici d'un nou dia. Sempre es deixava 180 segons de més. Segons ell, la millor forma per acabar de despertar-se. Es va aixecar fent espetegar qualsevol os que fos susceptible a fer soroll de bon matí. Tenia una altra cara. Ja tornava a ser dilluns. Per en Poe, el primer dia de la setmana era el millor de tots. Podia arrossegar una ressaca, podia despertar-se abans que sortís el sol i deambular com un fantasma obsolet per tot el pis, i fins i tot era capaç de desvetllar-se just a l'hora del dinar. I si la seva mare li permetia, podia somiar en el país de la inconsciència fins a despertar de pur cansament. El dilluns havia d'anar a l'universitat, però només tenia una classe. Dubtava si anar-hi o no, però el dubte només va ser momentani. Els companys no li veurien el pèl. Va anar al lavabo i es va mirar al mirall. De bon matí no acostumava a reconèixer aquella cabellera negra, aquell rostre arrodonit i aquelles celles massa espesses pel seu gust. Es va rentar la cara amb aigua freda i va fer un parell de glopejades per treure's el mal alè. Tenia ganes de fer les necessitats matinals que el seu amiguet li demanava amb insistència des de feia estona. I, fent un gir de 90 graus, les va fer. Albert Roquer Grau. El mateix dilluns. Publicat a l'editorial El Trabucaire.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La cançó de la Balanguera celebra els 100 anys de la seva estrena musical a aquest 2026, amb aquesta cançó que s'ha convertit en l'himne de l'illa de Mallorca. I per celebrar aquesta efemèride, l'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota l'illa de Mallorca. Per això aquesta hora podem saludar el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrés Fuster. Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: D'on surt aquesta idea de fer aquesta celebració?
4: Bé, aquesta idea surt de l'entitat, de l'Obra Cultural Balear, perquè enguany coincideix que és també l'any Joan Alcover. És a dir, se compleixen 100 anys de la mort del poeta, del poeta autor de la Balanguera, i és una figura amb la qual nosaltres estem molt lligats, perquè la seu de l'Obra Cultural de Palma, el centre cultural, és justament la casa del poeta, el Can Alcover, perquè un dels seus fills va ser fundador de l'entitat i a la seva mort va deixar el casal del pare, el casal familiar, a la nostra entitat perquè el reconvertís en centre cultural. Aleshores, d'alguna manera ens sentim compromesos i responsables amb el llegat d'Alcover, i coincidia enguany també amb el centenari de l'estrena musical del poema. És a dir, la Balanguera, Alcover la va composar entre aquestes parets, des de les que te parlo en aquest moment, l'any 1903. I la musicació va arribar l'any 1926 de la mà d'Amadeu Vives, que era el president de l'Orfeó Català, del Palau de la Música, de Barcelona, i se va estrenar molt poquet després de la mort del poeta, justament un 29 de maig al Palau de la Música. Aleshores, pensaven que era una bona excusa, no?, per difondre i per reivindicar el que, efectivament, com tu has assenyalat, durant moltíssim de temps, ja des de l'inici, se va sentir per part del poble mallorquí oficiosament com el seu himne, l'himne de Mallorca, i que l'any 1996, és a dir, ara el mes de novembre farà 30 anys, el Consell de Mallorca el va declarar himne d'una manera ja oficial. Per tant, ens han posat un poc al capdavant d'aquesta celebració i ho volen fer amb la pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades, perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics. Per tant, estem molt agraïts a la resposta que hi ha hagut. En col·laboració amb els ajuntaments i després amb les entitats locals de cada municipi, siguin bandes de música, corals, altres formacions musicals i entitats diverses del poble, s'ha durat a terme aquesta cantada a les 8 del capvespre.
3: De fet, clar, a les 8 hi ha aquesta cantada, diguem, oberta a tota la població, però també heu treballat amb els centres escolars, no?
4: Efectivament. Hem volgut també fer extensiva la celebració als centres educatius, i de moment ja comptabilitzem més de 170 centres educatius confirmats que faran la cantada a les 12 del matí al pati de les escoles. També s'hi ha afegit la Universitat de les Illes Balears per fer una cantada a les 12 dirigida per la coral universitària.
3: Molt bé, doncs, déu-n'hi-do. Llavors, diguem que es cantarà simultàniament dues vegades, no? O sigui, a les 12 del migdia són centres escolars i a les 8 del vespre és la que està com oberta a tothom.
4: Efectivament, efectivament. La cantada, diríem, popular, la que convidam, que voldríem que fos tan participada com sigui possible, la que convidam tot el poble de Mallorca, tindrà lloc a les 8, efectivament, del capvespre, i aquí sí que esperam una participació que s'hauria de comptabilitzar en desenes de milers de persones.
3: I això és el 29 de maig i és el dia del centenari de l'estrena, però aquesta
4: Correcte.
3: Cançó que es va estrenar al Palau de la Música de Barcelona, no?
4: Correcte, va ser l'estrena el 29 de maig de 1926, aproximadament en aquestes mateixes hores en què la farem per part de l'Orfeó català. En posterioritat, el 28 de juny del mateix any, per tant, aproximadament un mes després, es va estrenar a Palma, en el desaparegut Teatre Líric. I també farem a Palma un acte aquest 28 de juny. Serà un acte al Palau de la Misericòrdia de Palma, més musical, diríem. Aquest del 29 de maig l'han volgut estendre, l'han volgut fer extensiu a tota l'illa perquè volen que sigui participatiu. Més que cercar

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som a la dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcí. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

sé molt bé que vull sentir quan dic que vull marxar. Ara que tothom crida, ja no vull ni opinar. Un mas que s'enfonsa i un camí abandonat. Ja fa temps que m'estira, ja sé què fem la vida. En aquesta terra hi muntarem un paradís. En aquesta terra hi muntarem un paradís.

falla, buscarem una altra opció. Muntaré una empresa, una secta o una nació. Vestiré defenses i models de producció. Només volia...

sentim. Quan de petit ens claven rendibilitat, profit. Dibuixa'm un moltó, canta'm una cançó. Que vols ser creador, has de plorar.

quin despatx truques, com muntar un dossier, com a la seguretat social sempre et manco un paper. Quan tornes, evidència, massa tard, és tan

就。A vegades hi arribes, si has tingut prou sort. De seguida te diuen, us hem donat suport. Ha polit amb el que feu, no hi aneu,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som a la dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcí. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya.
4: Escolteu
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Esquitxos de clàssica.

la sort. D'una a l'altra del somni i roda el món. I roda el món, escolta com roda el món. Superada la síndrome d'Estocolm. Superada i la síndrome d'Estocolm.

quants milions de síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om i per la seva ombra, roda molt el món.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcir. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

Si el dia es lleva gris i el sol s'amaga darrere un núvol gros de color carbó, obre de bat a bat la balconada i davant d'una copa de vi ben bo, deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

mig un pla, els països caducs, un triple un paixamar, on se sap res del tronc de l'aigua. Fa que diu que cantar

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Som el dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcir. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
8: La cançó de la Balanguera celebra els 100 anys de la seva estrena musical aquest 2026, amb aquesta cançó que s'ha convertit en l'himne de l'illa de Mallorca. I per celebrar aquesta efemèride, l'Obra Cultural Balear ha convocat una cantada simultània de la Balanguera a tota l'illa de Mallorca. Per això aquesta hora podem saludar el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrers Fuster. Bon dia.
9: Molt bon dia.
8: D'on surt aquesta idea de fer aquesta celebració?
9: Bé, aquesta idea surt de l'entitat, de l'Obra Cultural Balear, perquè enguany coincideix que és també l'any Joan Alcover. És a dir, se compleixen 100 anys de la mort del poeta, del poeta autor de la Balanguera, i és una figura amb la qual nosaltres estem molt lligats, perquè la seu de l'Obra Cultural de Palma, el centre cultural, és justament la casa del poeta, el Can Alcover, perquè un dels seus fills va ser fundador de l'entitat i a la seva mort va deixar el casal del pare, el casal familiar, a la nostra entitat perquè el reconvertís en centre cultural. Aleshores, d'alguna manera ens sentim compromesos i responsables amb el llegat d'Alcover, i coincidia enguany també amb el centenari de l'estrena musical del poema. És a dir, la Balanguera, Alcover la va composar entre aquestes parets, des de les que te parlo en aquest moment, l'any 1903. I la musicació va arribar l'any 1926 de la mà de Mareu Vives, que era el president de l'Orfeó Català, del Palau de la Música, de Barcelona, i se va estrenar molt poquet després de la mort del poeta, justament un 29 de maig al Palau de la Música. Aleshores, pensaven que era una bona excusa, no?, per difondre i per reivindicar el que efectivament, com tu has assenyalat, durant moltíssim de temps, ja des de l'inici, se va sentir per part del poble mallorquí oficiosament com el seu himne, l'himne de Mallorca, i que l'any 1996, és a dir, ara el mes de novembre farà 30 anys, el Consell de Mallorca el va declarar himne d'una manera ja oficial. Per tant, ens han posat un poc al capdavant d'aquesta celebració i ho volen fer amb la pretensió de que sigui tot el poble de Mallorca que canti a una veu. Per això hem organitzat, d'una banda, una cantada simultània i que aspiram a que sigui massiva, multitudinària, perquè es cantarà als 53 municipis de l'illa de Mallorca. Hi haurà més de 53 cantades perquè hi ha municipis que tenen diversos nuclis poblacionals, no només la capital de municipi, i també s'ha organitzat d'aquesta manera. I han comptat amb la col·laboració dels 53 ajuntaments de tots els colors polítics. Per tant, estem molt agraïts a la resposta que hi ha hagut en col·laboració amb els ajuntaments i després amb les entitats locals de cada municipi, siguin bandes de música, corals, altres formacions musicals i entitats diverses del poble. S'ha durat a terme aquesta cantada a les 8 del capvespre.
8: De fet, clar, a les 8 hi ha aquesta cantada, diguem, oberta a tota la població, però també heu treballat amb els centres escolars, no?
9: Efectivament. Hem volgut també fer extensiva la celebració als centres educatius, i de moment ja comptabilitzem més de 170 centres educatius confirmats que faran la cantada a les 12 del matí al pati de les escoles. També s'hi ha afegit la Universitat de les Illes Balears per fer una cantada a les 12 dirigida per la coral universitària.
8: Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do. Llavors, diguem que es cantarà simultàniament dues vegades, no? O sigui, a les 12 del migdia són centres escolars i a les 8 del vespre és la que està com oberta a tothom.
9: Efectivament. La cantada, diríem, popular, la que convidam, que voldríem que fos tan participada com sigui possible, la que convidam tot el poble de Mallorca, tindrà lloc a les 8, efectivament, del capvespre, i aquí sí que esperam una participació que s'hauria de comptabilitzar en desenes de milers de persones.
8: I això és el 29 de maig i és des el dia del centenari de l'estrena, però aquesta cançó que es va estrenar al Palau de la Música de Barcelona, no?
9: Correcte, va ser l'estrena el 29 de maig de 1926, aproximadament en aquestes mateixes hores en què la farem per part de l'Orfeó català. Amb posterioritat, el 28 de juny del mateix any, per tant, aproximadament un mes després, es va estrenar a Palma, en el desaparegut Teatre Líric. I també farem a Palma un acte aquest 28 de juny. Serà un acte al Palau de la Misericòrdia de Palma, més musical, diríem. Aquest del 29 de maig l'han volgut estendre, l'han volgut fer extensiu a tota l'illa perquè volen que sigui participatiu. Més que cercar el motiu musical, diríem, el que cercam és la participació popular.
8: Molt bé, doncs aquesta cantada conjunta de la Balanguera per celebrar els 100 anys de l'estrena musical d'aquesta cançó que ha esdevingut doncs, l'himne de l'illa de Mallorca, aquesta cantada que organitza l'Obra Cultural Balear i que serà el 29 de maig, és un divendres, a les 12 del migdia la cantaran més de 160 centres educatius i a les 8 del vespre es cantarà als 53 municipis de l'illa. N'hem estat parlant amb el president de l'Obra Cultural Balear, que és l'Antoni Llebrés. Moltes gràcies per atendre'ns.
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespir.
3: Descobrim les diferents associacions i entitats del Vallespir que obren per la llengua i la cultura catalanes i avui presentem el grup sardanista de Serrallonga. Jean-Pierre Joanola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Tu ets un dels membres d'aquesta colla sardanista i ens presentaràs avui tot el que feu amb aquesta associació. Primer de tot, quant de temps fa que existeix el grup sardanista de Serrallonga?
4: El grup sardanista va ser creat en juny de 2003 per en Jean-Pierre Dufiaga, que va ser el president fundador d'aquesta associació.
3: I què va ser que el va animar a crear aquesta associació?
4: Perquè, bon, hi havia sardanes que se feien bé, ressemblava per la gent, i ell, com que venia cada estiu, va dir que calia fer més sovint sardanes i d'on van fer això cada dissabte a l'estiu. Cursos de sardana, classes de sardana, perquè tothom no sap ballar la sardana i va tenir aquesta idea de fer ballar amb tothom.
3: I al llarg de l'any, quines són les activitats a les quals participeu o les activitats que organitzeu amb aquesta colla?
4: Amb aquesta colla, en principi fem una assemblada general el primer de maig. El mes de maig i de juny fem ballades cursos de ballada cada 15 dies el dissabte a les 21 hores de la nit. I agost, juliol i agost, que hi ha molta gent al vilatge, ho fem cada dissabte. I també quan hi ha manifestacions associatives, d'altres associacions al poble, també hi participem.
3: I Serrallonga és un molt petit poble de l'Alt Vallespir. Com ho feu per tenir prous adherents per mantenir aquesta associació des del 2003?
4: D'any per any anem d'una trentena aquest any. En 2005 van ser 33 membres que van cotitzar a l'associació. I, bon, sobretot l'estiu, perquè en pres el reste de l'any hi ha pas gran de gent. I el mes de... fins a fi de juny ho fem en sala, una sala polivalent, i en pres, com fa bon temps, ho fem sota la plaça pública. És que s'ha provat així de tirar la gent, sobretot en fent cursos per la minada i els que no, els estivencs que no sabien ballar, també els fem venir.
3: Per què per vosaltres és important de promoure la sardana aquí al Vallespir?
4: Oh, perquè és una dansa que sempre s'ha fet aquí al Vallespir i provem de mantenir tant que podem. Perquè els joves són de menys en menys. Aquí a Serrallonga són molt pocs de joves, Cinc cabells blancs que ballen la sardana.
3: I què penseu de l'estat de la llengua i la cultura catalanes a l'Alt Vallespir?
4: És difícil de mantenir aquesta llengua perquè els joves no parlen. Jo, la meva gent sempre m'havien parlat francès, també entre ells parlaven català i sempre són comprès aquest català i són parlat amb... Encara ara són el grup de caçaires entre nosaltres parlem català també.
3: I potser també la sardana és una manera de fer entrar potser gent que estiuegen a Serrallonga, que no són catalanoparlants, de fer-los entrar en la llengua també.
4: Sí, la prova és que el nostre president actual, la Janeta Jansson, no és pas catalana, és del país de Xampanya i també li agrada va començar a ballar i també li agrada ser presidenta d'aquesta associació.
3: I com ho podem fer si ens volem apuntar?
4: Si un vol, nosaltres som oberts a tots els que volen venir, cada dissabte, que siguin ballaires o no, si són pas ballaires els hi aprendrem.
3: Jean-Pierre Joanola, moltes gràcies d'haver-nos presentat el grup sardanista de Serrallonga.
4: Sí, molt bé.
3: Això era una entrevista en col·laboració amb T. Vallespir per Arrels del Vallespir.
4: Gràcies.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquests dies presentem el nou EP d'Arnau Folk un cop més. Ahir vam presentar la primera cançó, El pare d'en Fiu, i avui continuarem amb La Nòria. Però abans, Arnau, per què un cop més?
4: Un cop més té la doble... O sigui, té la dualitat en el sentit de reaixecar-se un cop més, no? O sigui, quan tocaves una relació o... en aquest sentit sentimental, però pot ser de tot el que es vulgui, no? O sigui, amistat, el que sigui, no? Però sempre al final com a humans tenim aquest poder de reaixecar-nos. Caiem molts cops amb la mateixa pedra, sí, però sempre ressorgim, no? Llavors, per una banda és aquest un cop més i per l'altra banda és l'un cop més de me l'he tornat a fotre, no? Llavors és com aquest doble significat.
3: I quant de temps vas estar preparant-lo, aquest EP?
4: L'EP, jo no anava a treure res aquest any, realment. Però a final d'any, a final d'agost, que havia de tornar a la feina després de vacances i tal, vaig escriure justament la cançó que parlem avui, que és La Nòria, que en el fons parla de la rutina, no? D'aquest moment d'una relació en què estàs en una rutina, tens pics, tens moments baixos, no? I realment la cançó parla de la feina, del pal de no vull tornar a la feina perquè em sento lligat i em fa pal, saps? I llavors vaig com tornar a tenir l'espineta d'escriure i llavors vaig acabar escrivint aquestes 5 cançons que formen l'EP. I totes estan escrites com si fos una relació perquè... des d'aquest concepte d'escriure una cançó sobre la feina, però com si fos una relació amorosa, vaig voler construir tot aquest ambient, no? I tota aquesta història. Llavors, és això, ho vaig escriure entre finals d'agost i principis de setembre, amb 2 setmanetes o així, i després al novembre, a finals de novembre vam començar a gravar El pare d'en Fiu, que va ser la primera, i a finals mitjans de gener, el 18 o així de gener, vam acabar de gravar La Nòria. O sigui, des de finals d'agost fins a finals de gener vaig fer tot l'EP.
3: I a tope, no, devies estar?
4: Sí, clar, perquè més com tinc una feina també de 8 hores al dia i tot això, doncs també ho fa més complicat, saps? Llavors és com sempre anar buscant espais, inclús demanar algun dia de festa sencer per poder gravar tot el dia a l'estudi o el que sigui, no? I anar com jugant-ho com pots.
3: I doncs aquesta cançó que presentarem avui doncs és La Nòria. És una cançó amb sonoritats molt electròniques. Potser és la que té més sonoritats electròniques justament de totes les que has fet. Per què aquesta tria artística?
4: Sí. Bé, perquè és això, jo la vaig escriure amb... O sigui, al final, com l'EP són diferents etapes, volia generar diferents emocions i diferents maneres de sentir-te en cada cançó, no? I llavors va ser com el punt aquest de... ens permetia fer com, per una banda, que la tornada estigués com molt a tope, no? I que les estrofes fossin com més reggaeton, però reggaeton més chill, saps? Llavors, d'aquesta forma, donar a entendre també, no?, les dinàmiques de la rutina, que hi ha moments en què tot gira igual, però després tens pics i baixades, no? Llavors, era com una mica el fet de fer-ho com una mica festiu i donar-li aquests punts. I això, doncs, també amb l'Enric, que és el productor i la persona amb la que hem col·laborat per fer la cançó, perquè al final és una col·laboració amb ell, i vam voler donar-li doncs, aquest toc electrònic també per diferenciar una mica, saps? Vull dir, al final és això, era trobar com les diferents textures per cada moment i ens va semblar com la forma idònia per donar el toc que necessitava la cançó.
3: Doncs va, tot seguit, escoltem La Nòria d'Arnau Folk.

Això era la Nòria del cantant de Gràcia, Arnau Folch, que escolteu-nos cada dia fins divendres a la mateixa hora. També podreu sentir-nos a través de la nostra web radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Tornem avui a un altre fragment d'una de les primeres emissions de Ràdio Arrels, Botifarra, creada per l'Elio Jordà i l'Andreu Ballbé, una emissió d'humor dels primers anys de la ràdio. Elio Jordà va ser el primer animador i Andreu Ballbé un dels molts col·laboradors amb què va comptar Ràdio Arrels els primers anys.
3: I ara, notícies veus. Les dones del moviment d'alliberament de les dones en el seu congrés de València han pres una important decisió que vos comuniquem.
4: Gallineta, dic que prou, ja no vull pondre cap més ou.
5: I el moviment d'alliberament dels mascles, vist això, ens ha declarat en un comunicat.
6: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc...

0: muntarà.
1: Un exdiputat de la exmajoritat ha fet una declaració de primera importància on ens explica el per què no ha estat reelegit.

La Federació Sardanista ha posat al punt un nou mètode per comptar els passos de la sardana. Un mètode simple i eficaç que ara us donem.

0: El nostre corresponsal d'Hortafà ens comunica que la Maria André, l'estrella d'Hortafà, que ja fa dies que no ha cantat, parteix d'un enginer de poitrina.
1: O sigui, d'un mal de pit. En fi, per acabar, el Pere Manzariner, o sigui, ja ens entenem, que s'ha casat amb totes les filials de la cultura catalana, us dona la recepta per lligar amb qualsevol.
0: Qualsevol?
1: Prou.

0: per la revista de premsa
1: d'en But
0: i Fara.
1: Fins aviat, a reveure.
0: A reveure, companys.
1: Adeu, adeu.
2: Un fragment de l'emissió But i Fara del 82, Ràdio Arrels, feia un any que s'havia creat.
3: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

vegades m'apareix i aterratge i talaies més alts que el campanar.

darrers estrats i el sol rogenc s'ajaça i ens deixa olor d'encens amb salobri coral en cada pensament.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta l'episodi 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En català tenim paraules idèntiques, que poden ser el masculí o el femení, i canviar de sentit. Ja hem parlat del terra i de la terra, del fi i de la fi. I bé, de la mateixa manera, no caldrà pas confondre el canal i la canal. El canal masculí és una via navegable que permet als vaixells de circular al canal de Suez, al canal de Panamà, per exemple. I doncs, a pas confondre amb la canal, el femení, que és el conducte que recull l'aigua de pluja que cau sobre el teulat. I gràcies a la canal i als recuperadors d'aigua podrem arregar aquest estiu. Un altre exemple. El mot pudor és masculí quan fa referència a la decència, a la modèstia, a la castedat. Per exemple, has de respectar el seu pudor. Si no li agrada parlar de segons què, no el pressionis. En canvi, és femení

0: quan fa referència a la mal olor. Per exemple, el contenidor d'escombraries fa molta pudor. Més delicat és el son i la son. El son és l'estat en què ens trobem quan dormim, el temps que passem adormits. Podreu dir, tinc un son lleuger, el mínim soroll me desperta. I la son, el femení, és el cansament, la sensació de tenir ganes de dormir. Ai, quina son que tinc!
1: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arers, a Sureda, 95.
3: Rosselló,
4: Vallespí,
3: Conflent,
4: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
6: Som el dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcí. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
9: Bon dia, Joan.
10: Bon dia.
9: En la teva crònica d'avui voldries tornar al tema d'Ucraïna. Fa un moment que no n'hem parlat i ara se'n torna a parlar.
10: Semblava que tot s'hagués parat a Ucraïna, però no era el cas. Rússia sempre feia una guerra sense pietat contra aquest estat sobirà, enviant cada dia sempre més drons i míssils a tot el territori i matant molts civils. El front de la guerra continuava sempre, terrible i mortífera aquesta guerra, sobretot de soldats russos sacrificats pel seu propi país en una guerra d'agressió. Si durant 2 mesos Ucraïna no era més a la primera pàgina dels diaris, ni als informatius, ni als debats amb aquests especialistes que tot ho saben, a més sempre un general per primer seriós, ja que és guerra, és perquè una altra agressió acaparava l'actualitat, la de Donald Trump i Netanyahu contra l'Iran i el seu règim terrible, amb les seues conseqüències sobre el preu dels carburants, que tots paguem més car, amb poques previsions de baixada ràpida. Però ara que hi ha una treva a Iran, però sempre amb drons iranians Shahed contra els països del Golf, sempre amb l'estret d'Hormuz bloquejat, i que nos estem acostumant a aquesta situació sense novetats, doncs Ucraïna torna a ser a la llum. Dins aquesta pausa relativa, un esdeveniment militar sorprenent s'ha produït la setmana passada, ben triat pel president Zelensky i l'exèrcit ucraïnès per la seva oportunitat mediàtica. Ucraïna ha replicat els bombardeigs diaris russos per una onada de 600 drons dins el territori rus, en profunditat, 120 dels quals sobre Moscou, la capital. Sobretot, cal dir-ho, cap a la part nord, on hi ha el búnquer on resideix Vladimir Putin, envoltat de molta defensa antiaèria. Defensa que no ha pogut prohibir el sobrevol de l'aglomeració i els danys materials i humans. Mai fins ara això s'havia produït. A més, encara l'any passat, Vladimir Putin havia dit que qualsevol atac ucraïnès sobre el territori rus seria castigat, amenaçant fins i tot de l'arma atòmica. Bé, ara que això ha passat, què farà? Les altres vegades, els seus crits eren per dissuadir tant els Estats Units com Europa d'armar Ucraïna i d'ajudar-la. Havia funcionat, car se li prohibia d'utilitzar els míssils americans i europeus que aquests li havien procurat. Però ara, els drons que han atacat Moscou són de fabricació ucraïnesa i ells en fan el que volen. Doncs és tant un desafiament a Putin com un cop de publicitat i alhora és fer entrar concretament la guerra dins la vida dels russos, fins ara poc concernits, sinó per gairebé el mig milió de soldats que s'han mort. Però, com que són en gran majoria gairebé tots de les ètnies de la Sibèria, del Caucas, o originaris de les zones russes més pobres i més marginades, doncs se n'escapava la població del cor de Rússia i de les grans ciutats, Sant Petersburg i Moscou. Doncs, dilluns de la setmana passada, els moscovites han vist i filmat, i nosaltres també, els drons ucraïnesos impactant grans edificis, sobrevolant la ciutat, sense obstacle ni tirs antiaeris, tranquils. Han vist i filmat la gran fumatera negra que s'aixecava de les zones industrials, amb dipòsit de petroli i fàbriques de semiconductors per l'armament que cremaven, i això va cobrir part de la vila. Aquesta amenaça ucraïnesa és tan evident que la famosa desfilada militar que coneixeu del 9 de maig cada any, el dia de la victòria de Rússia a la Segona Guerra Mundial, doncs se va celebrar sense blindats ni míssils, precisament per por dels drons ucraïnesos. També, des de fa unes setmanes, Putin ha ordenat de tallar internet a tot Rússia. Per seguretat, diuen, car els drons ucraïneses utilitzen l'internet rus per anar cap als seus objectius, en general, els dipòsits de combustible i l'armament de l'exèrcit, els ports d'embarcament de les exportacions de petroli al Mar Negre i la Bàltica, etc. La conseqüència és que els russos no podran més pagar les seves compres amb el seu mòbil i els russos no podran fer servir llur targetes de crèdit, el que crea molt descontentament. I, per tant, la inquietud i el sentiment que la guerra els afecta directament ha penetrat Rússia.
9: En aquesta guerra, doncs, on són els combats? Quin és el punt dels combats?
10: Bé, tot això no farà canviar gaire la situació sobre el front, que continua igual. Però, en perspectiva de negociacions, això canvia la relació de forces. Donald Trump, fa un any, volia obligar Ucraïna a acceptar les condicions russes, recordeu? Ara no serà el mateix. A més, el front és com congelat des de fa moltes setmanes. No es mou. La famosa ofensiva russa de primavera, anunciada per Putin ja fa uns mesos, no ha tingut lloc. No hi ha cap més avançada russes. Eren poques, però no n'hi ha cap. Eren aquestes avançades abans i eren de poca envergadura. amb el sacrifici de molts soldats, però ara no n'hi ha més. És un front immens, sabeu, de 1.250 quilòmetres de llarg, o sigui, més del doble del front de la Primera Guerra Mundial entre Alemanya i França. És com si l'exèrcit rus se dedicava ara a consolidar-lo perquè no se mogui, per transformar-lo en línia d'alto al foc i de futures annexions de territoris ocupats. Només això. Sembla, doncs, que han renunciat a voler conquerir la totalitat del Donbass, que Putin reclama tant. Fins i tot, hi ha un petit sector, prop de Kharkiv, al nord-est, on fa pocs dies una avançada ucraïnesa se va fer amb només robots terrestres armats. Són petits vehicles tot terrenys teleguiats, sense cap soldat sobre el terreny, i amb drons volants a sobre que destruïa qualsevol cosa que se movia, tancs, camions o soldats russos. Tampoc això no farà canviar tota la guerra, però demostra la gran superioritat tecnològica dels ucraïnesos que han creat i perfeccionat aquestes armes. Avui dia, ara, són els més alts en punta del món per això. Se n'inspiren els exèrcits europeus i fins els americans, els Estats Units. En tenim una altra prova amb l'acord firmat per Zelensky amb l'Aràbia Saudita aquesta setmana mateixa per una compra de drons interceptor Sting contra els drons Shahed iranians, que continuen caient. Són molt eficaços a Ucraïna contra els drons russos i han contribuït ja a protegir els Emirats Àrabs Units durant el conflicte d'aquests dos últims mesos. Doncs ara els àrabs en compren. Per tancar aquest tema, aquesta setmana el líder xinès Xi Jinping ha rebut la visita de Putin a Pequín, 8 dies després de rebre Donald Trump, gairebé com un amic, en tot cas com un col·lega o un competidor apreciat. Però hem pogut veure aquests dies a la televisió el mateix ritual, les mateixes fotos amb Putin, les mateixes encaixades de mà, etc. Això sí, Xi Jinping va tractar Putin d'amic, però amb un humor negre que no sé si és voluntari o involuntari per Xi Jinping, atacant ell les conseqüències de la guerra de Trump i Israel contra l'Iran, doncs atacant el seu col·lega apreciat de fa 8 dies, va declarar que si un estat més fort se creu en dret d'atacar un altre país del món, anirà, citació i traducció, a la llei de la jungla. Té tota la raó, perquè és el que ha fet Rússia atacant Ucraïna fa 4 anys. Era la llei de la jungla i la bèstia ferotge, salvatge, era el seu amic Vladimir Putin. És veritat que era amb la diferència que ell ha ajudat Putin i que se va aprofitar del petroli rus comprat a baix preu, i que, per la guerra a l'Iran, és la Xina que pateix del bloqueig de l'estrat d'Hormuz, on no passen més les seves compres de petroli israelià. Aquí també Xina proporciona ajuda militar. Per tant, Xi Jinping no condemna, doncs, les agressions, totes les agressions, per igual, sinó que tria segons les seves conveniències. De fet, com tothom.
9: Deixem Rússia i tornem al català, però no pel nom de Catalunya o català com la setmana passada, sinó per accions concretes contra el català Perpinyà. Dividir per fer desaparèixer.
10: Diverses entitats catalanes han protestat per la creació per la vila de Perpinyà d'un institut russionès. El denunciaven com un atac al català i a la cultura catalana. Bé, català, russionès, a primera vista, pot semblar curiós, però en realitat va molt més lluny, perquè es dividí per arraconar el català rossionès i el fa desaparèixer. En realitat, això ve de lluny, i no és el Rassemblement Nacional d'ara i el seu ball Lluís Alliot que ho han inventat. Ve de molt lluny, és vell com anar a peu. Primer, el Rassemblement Nacional, amb els seus aliats de dreta, a l'Ajuntament, han suprimit les referències al català, les ajudes i ara la delegació a la catalanitat. Doncs, és clarament contra. La promoció de Rosselló contra el català ja se va produir amb la mateixa forma als anys 1970. Era contra a Llavontes el nom de Catalunya Nord que Llorenç Planes i Montserrat Biosca acabaven de crear i contra el meu propi Atlas de Catalunya Nord que el difonia aquest nom. Si s'avançava el rossionisme en contraatac, no era per difondre el català, sinó per oposar-s'hi. Tota la clica anticatalana era darrere, perquè no hi hagi cap referència en el nom a la catalanitat o a Catalunya. És simple. Era també per afirmar, com ara, la frontera d'estat entre la Catalunya al sud i el Rosselló al nord. Però també durant aquests anys, Jordi Vara cantava Aquí sem catalans i ho cridaven tots els aficionats cada setmana, tots els seguidors de l'USAP i ara dels Dragons Catalans. Doncs el país és català, la gent ho sap. Se pot anar més lluny dins el ball de noms. Molt més abans, segles, després de l'annexió dels tres comtats de Conflent, Rosselló i part de Cerdanya per Lluís XIV, doncs ell va esborrar aquests noms amb només l'Intendance du Roussillon. La revolució, ella, va esborrar al seu torn Rosselló per posar Pirineu Oriental. I al final del segle XIX, quan se va instal·lar la República i als inicis del segle XX, el nom de Rosselló va ser ressuscitat pels monàrquics, la gent del rei i la dreta i extrema dreta conservadora i catòlica de Llavontes per oposar-se a Pirineu Oriental, a la República i als republicans. Ara, lògicament, l'extrema dreta d'avui ressuscita ella també Rosselló. Dividir la llengua amb noms diferents i fracturar la unitat lingüística basant-se sobre suposades microidentitats locals o regionals ha estat també la tàctica de tot el franquisme. I ara, a Espanya, és la tàctica dels neofeixistes de Vox al País Valencià i a les Illes Balears, on són els amics de Louis Alliot. El Rassemblement Nacional a Perpinyà vol, doncs, utilitzar les mateixes receptes que, per sort, no han funcionat mai enlloc.
9: Així és acabem aquesta crònica d'avui, Joan. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
10: Bon dia a tothom.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
0: Ràdio Arrels.
2: Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El 26 de maig del 1960 neix Víctor Obiols, conegut com a Víctor Bocanegra. Va estudiar Filologia Clàssica a Barcelona l'any 1985. El 1994 es va doctorar a l'Universitat de Southampton amb una tesi doctoral sobre l'obra poètica de Joan Ferrater. Entre els dos va treballar com a lector de català a l'Universitat de Bristol i després va fer de professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de l'Universitat de Vic. A més, en diversos mitjans de comunicació ha fet de crític literari i ha traduït autors al català i al castellà. Com a músic és conegut com a Víctor Bocanegra i ha treballat com a compositor i intèrpret de cançó. Escoltem un dels seus temes, No em diguis sí.

0: Fins aquí No em diguis sí, de Víctor Bocanegra.
1: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: deies, ja que amb les vostres cantareies acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. L'actualitat de l'Euroregió.
3: Xavier Bernat-Sans, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Ets secretari general de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, aquí amb seu a Perpinyà, i parlem un cop al mes a Ràdio Arrels per saber una mica quines són les actualitats, doncs, de l'Euroregió, i que també moltes coses afecten a Catalunya Nord, evidentment. I avui ens vols començar parlant d'una convocatòria relacionada amb la cultura. Xavier Bernat-Sans, què és aquesta convocatòria?
4: Sí, pues, gràcies en tot cas per convidar-nos cada mes amb vosaltres. Pues, aquesta convocatòria és una convocatòria anual que està dirigida a tota mena d'actors culturals. Pot ser un ajuntament, una associació de dansa, una associació musical, fins i tot museus. I aquesta convocatòria, que està oberta des d'aquesta setmana, hi haurà un webinari explicant una mica tot això el 28 de maig. Tota la informació la trobareu a la web de l'euroregió.eu. Aquesta convocatòria és una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, d'Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor. És la 6a edició i farem sempre una decisió de la convocatòria a final d'any perquè pugui començar l'any que ve. I en general són entre 5 i 10 projectes cada any que programem des de la regió.
3: Doncs mira, ja fins al setembre per presentar una candidatura, que va bé saber-ho. Un altre projecte, que aquest sí que ja està més iniciat, n'havíem parlat, és amb diferents joves, un projecte relacionat amb la llengua, sobretot a les xarxes. En quin estat està aquest projecte?
4: Doncs ho vam fer evolucionar l'any passat i vam decidir promoure influencers, que és la moda a nivell de la xarxa social, però influencers que fan la promoció de la llengua catalana i balears. I hem escollit un grup de 3 influencers que cada mes, en el seu contingut propi i a les seves xarxes propis, fan una difusió conjunta d'un tema relacionat amb la regió i amb la llengua. I han començat al gener, ara faran la 5a edició, han parlat de la regió, han parlat per exemple, de la Sant Jordi, han parlat dels plats típics catalans i balears, i aquest mes també faran un altre tema.
3: I occitans, no? És catalans i occitans, no?
4: Sí, sí. Exacte, català-occitans i totes les formes de parlar. I aquest mes faran justament una producció sobre com es parla, quines són les tipicitats de cada una de les nostres regions, dels nostres idiomes, no? I per nosaltres, nou, i estem molt contents perquè més de 240.000 visualitzacions, això vol dir que arriba la joventut, arriba la gent, i això és important, no?, que hi hagi promoció del nostre patrimoni. La llengua és un d'ells i és un dels més valorat, i hem de protegir-lo.
3: I això és promoció, dèiem, del català i de l'occità, no?
4: Correcte, sí, sí, totes les variants, per suposat, i cada vegada hi ha un tema, no? Sempre en l'idioma català i occità, sempre dos dels influencers, un és balear parlant, català no parlant de Principat, i la tercera és una occitana de Besier. I ells tres fan temes, i la veritat, molt, molt xulos, i us invito a anar per la web a veure si feu Creucat o la regió, veure totes les vídeos que han fet des de l'inici de l'any.
3: I un altre tema també en el qual estava l'Euroregió és un projecte local relacionat amb les inundacions, i aquest projecte ja arriba al seu final, no?
4: Sí, correcte. Local for Flood, és un termini anglès, però és un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània, i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic, tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades, no? I la regió és soci d'aquest projecte amb la Universitat de Vic, amb la Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que el 17 de juny presentarem a tots els actors, doncs això vol dir els municipis, el sindicat de l'aigua, el representant de govern, tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos, amb una part molt també de conscienciació de la població, molt de prevenció del sistema d'alerta, que a França és molt desenvolupat, però és veritat que a vegades necessita per aquesta zona molt concreta de conques mediterrània, on en un par de minuts poden sorgir litres i hectòmetre cúbics d'aigua, és superimportant l'anticipació i la mitigació, i sobretot la informació a la ciutadania. Doncs el 17 de juny, al Palau de Reis Mallorca, convidarem a tots els actors de Catalunya Nord, però també d'Occitània, a participar al resultat d'aquest projecte, i esperem que hi hagi una continuació que podrem anunciar aquest dia per dir que continuaríem tant amb actors occitans com més enllà a França i a Mediterrani.
3: Molt bé, doncs aquests diferents projectes que estan en curs des de l'Euroregió, ho hem estat comentant com cada mes amb el Xavi Bernat Sanz, que és el secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Radio Arels, a tu i 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Vilatges de Conflent. Avui, tercer episodi a Escarú amb Daniel Aspa. Hem acabat l'episodi precedent explicant que les cotes d'altitud de les galeries de mines servien de topònims. I continuem pel carrer de Sant Martí.

0: Continuem aquest carrer. Podem dir que és el carrer principal d'Escaró, aquest? Si traiem, evidentment, la carretera nova.
1: Sí, sí, és el carrer principal del vilatge, perquè és el carrer el més gran que se'n va cap a la plaça del poble, que se diu la plaça de Sant Martí. És el més important, no?
0: Aquí arribem a la Font.
1: Sentes el campanar?
0: Sí, sí, l'hem sentit.
1: Veieu, 3 hores i mitja, no? És 3 hores i mitja, és això. Aquí anem a caminar fins a la posta. I també el perroquet. És així que se diu en català, el perroquet. Anem.
0: I no vols parlar de la Font?
1: Me'n vaig explicar la posta i... Adéu, salut, se va.
0: I aquí tenim una casa bonica que ha estat renovada, per això, eh? Semblaria que això no és el que hi ha dalt, la part alta no és tot de l'arquitectura d'origen.
1: Oui, és original. Diuen que aquí hi havia una antiga església o com així, una capella. És per això que veus les finestres que són així.
0: I eren així, sempre les conegut així?
1: Sempre les són vistes així. I aquí hi havia la posta i la perruqueria, i doncs me recordo ben bé Lucien Vergès i de l'Hermina. I l'Hermina, quan... hi havia tot el courrier de la posta, se posava aquí, davant de la porta, de la porta aquí, i les dones, al matí, les dones eren tot aquí. I els homes eren al miner, a la mina, i les dones aquí, totes. I llavors deia els noms, i doncs distribuïa...
0: La carta?
1: Donava el courrier a totes aquestes dones que eren aquí. Hi havia un ambient formidable aquí. I les dones reien i tot això, perquè hi havia noms de cops complicats aquí. Perquè hi havia noms de família que venien de Polònia, que venien de l'Algeria, que venien del Marroc i tot això. Doncs de cops la Hermina... Era pas fàcil per ella de llegir tots aquests noms. I totes les dones se posaven a riure aquí. Hi havia un ambient extraordinari.
0: És una manera original de repartir el correu, eh? No es feia de casa a casa, doncs, eh? Es feia...
1: Sí, després se feia de casa a casa i a peu. A peu. El Lucien anava a peu fins al Vinat d'Amunt, que era... a poc près de 2 quilòmetres, i l'Hermina, perquè era pensionat de la guerra de 40, tenia una cama amb ferro, i l'Hermina anava cap a Itoa a distribuir el correu, també. I després feien també perruqueria, i me recordi de cops la meva mare, quan hi havia el mercat a Prada, el primer de març, perquè el primer de març era un mercat més important, el primer de caixa de cada mes. I la meva mare de cops anaven a fer esturgirar els cabells a Prada. I el pròxim cop, quan venia aquí a veure la Lucien, sabes, tornava, girava el torn de jo i me deia sempre, me deia en francès, me deia ta mare, et t'en venia a Prada, tu fer recuperar els cheveux. I jo li deia, oui, ah, je le vois. I donc me feia que compre això, perquè a aquest home li agradava també d'esquetzar els cabells per la gent d'aquí, i donc li agradava pas massa que les mares anaven amb la minada els cabells a Prada.
0: Tornem a fer aquesta descripció, quan hem dit que no era originari, finalment el Daniel Aspa em diu que sí, hi ha dues finestres i per sobre hi ha uns triangles, una mica com se fa en altres regions de França. Continuarem cap a la font de Sant Martí, on Daniel Aspa, al Valle d'Escaru, el nostre guia, té molts records.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc en Joan Ferris de l'Associació d'Astronomia Terra-Univers de Soler. Us he vingut a anunciar que el dimarts 26 de maig a les 8 hores, 20 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir del que us explicarà el nostre presentador, Fabien Begon, quan Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat el 1915. Els més joves no seran oblidats si ens oferiran jocs, quiz sobre el sistema solar. L'accés a aquestes ballades de manera dolorosa per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltat d'astrònoms i dels nostres telescopis, podré observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terrauniverse.com o trucar a 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. El president, Stefan Sol, i els membres aficionats de Terra Univers us donaran la benvinguda.
1: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de franc.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Som el dimarts 26 de maig. Bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcir. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: simetria estrany.
1: Segona part de la memòria amb Teresa Dalmau, enregistrada a casa seva, a Illa, a la fi de l'octubre del 2020. La primera part, que es va poder escoltar ahir, va acabar amb aquesta cançó de Pere Figueres, la musicació d'un poema de Jordi Pere Cerdà del disc Tinc el cor un poble, de l'any 83. I és que parlàvem del poeta i de la seva participació a la Festa del Llibre Català a Palau de Cerdanya, organitzada, entre altres, per Teresa Dalmau. Ja sabem que va néixer el 1948 a Pals, que els avis paterns havien fet la retirada, eren els avis de França. Sabem que va ser mestre a Puigcerdà i que per poder viure a la Cerdanya del Nord va deixar l'ensenyament i es va posar a treballar en un sanatori a Oceja. Continuem a Cerdanya. Teresa Dalmau, el 2001 participes a l'organització del col·loqui Jordi Pere Cerdà, Literatura, Societat, Frontera, a Oceja i a Llívia.
2: Sí.
1: I has conegut aquí Jordi Pere Cerdà de fa temps, ja el coneixes?
2: Ja el coneixia així d'aquestes festes, sí, que dic, però conèixer ben bé la seva obra, diríem, que de mica en mica he anat descobrint la seva obra, i el vaig conèixer tard, als anys 90, vull dir, però amb aquest col·loqui, que va ser la Maria Grau, bàsicament, que el va organitzar des de la universitat, jo ja llavors ja vivia aquí. El fet que jo coneixia força gent a Cerdanya i així va ajudar, doncs vaig poder ajudar, diríem, a organitzar, a trobar sales i coses d'aquestes, però l'organització, diríem, del contingut, això era la Maria Grau que ho va fer. I va ser tres dies intensos, Ho vam fer bàsicament a Oceja, cinema d'Oceja. Ho vau enregistrar vosaltres, a Ràdio Arrels, el teniu enregistrat, aquest col·loqui, i a Puigcerdà es va presentar El dia neix per a tothom, la primera es va estrenar, aquella obra no s'havia presentat mai, a Ix es va fer un concert de Deudat de Sabarac, a Sallagosa també, a Llívia, tres dies durant un col·loqui amb la presència de l'autor, que això no és gaire... No és gaire corrent, diríem,
1: I en participació de gent amb personalitats importants.
2: Ah, sí. A més de tots, els de Perpinyà, no? Sí. La Miquela Valls, en Pere Berdenguer, fins i tot ja hi va començar a veure en Peita Vic, que encara devia ser jovenet, estudiant en aquell moment.
1: Però hi havia Pere García gent... Fons hi va participar.
2: Sí,
1: no?
2: sí.
1: El pintor, que era amic de Jordi Pere Cerdà.
2: Que era molt amic, sí. Eren amics. Però també gent de la Sorbona, la Marie Claire Zimmermann, i Jean-Baptiste Pagan, l'Àlex Susanna, que no va venir personalment però que va enviar una comunicació, vull dir, en aquell moment tots els, diguem, estudiosos que s'havien interessat de prop o de lluny per en Jordi Pere Cerdà, allà en Lionel Guixart, moltíssima gent.
1: Això era el 2001, aquest col·loqui que es va fer a Oceja i a Llívia.
2: Sí, que es deia Jordi Pere Cerdà, Literatura, Societat, Frontera. Això vol dir que hi havia tres eixos d'estudi, doncs per això que hi havia també aquí va participar molta gent, molt, molt diversa.
1: Teresa Dalmau, als anys 90, doncs per tu la quarantena,
2: Sí.
1: Vols tornar a l'ensenyament?
2: Sí.
1: Perquè has estat mestre a Cerdanya.
2: Sí, vaig dir que tot això d'aquesta moguda dels anys 60, del 68 i així, que rebutjàvem d'una certa manera tot el que fos massa, ja t'ho dic, massa dirigit i massa allò que es tornava a la terra, que es tornava... tot això ens va passar, naturalment, ens vam fer grans i havíem de trobar una vida una mica més, diríem...
1: Estable,
2: perquè allà, en tots aquells anys... sobretot els anys 70-80, era una vida realment no de bohèmia, perquè no, però vivíem una despreocupació total, I la festa era contínua, I la festa era Puigcerdà, O sigui, vivíem a Oceja, la festa de Puigcerdà, i sobretot viure molt en colla, amb amics i tot això. Però clar, quan arribes a tenir 40 anys i així, ja tot això, la gent, cadascú ja ha trobat una via diferent i dius, bueno, potser que facis alguna cosa.
1: Bueno, has aguantat fins als 40, Déu-n'hi-do.
2: Sí. I em aguantava molt de temps. Potser que facis alguna cosa és per aquí que em vaig decidir, vaig dir, doncs, si vols ensenyar tant per tant, ensenya el català, què puc fer, doncs ensenyar el català i doncs passar els diplomes per poder ensenyar aquí.
1: I passen el capès.
2: I passen el capès.
1: El 98?
2: El 97 o el 98 era l'any de diem de pràctiques.
1: Tens 50 anys quan tens el capès de català?
2: Sí. Soc una raderenca.
1: Déu-n'hi-do, sí. I seràs professora a Font Romeu?
2: Sí, durant un any, l'any de... Sí.
1: I després, el 2000, vens cap aquí, a Illa.
2: Sí, a Illa, sí, via la plaça d'Illa, doncs bé, vaig venir a Illa. Sí.
1: Fins a la jubilació.
2: Exacte, sí.

0: Teresa Dalmau, i és després de la jubilació que et dediques a organitzar coses o a participar a l'organització de diverses activitats.
1: Sí, perquè mentre treballes que ets ensenyant, francament, tens molt poc temps per fer una altra cosa. Se demana tot el temps del món.
0: I el 2013 participes aquí a Illa en la fundació de l'associació Amics de la Casa Samsó,
1: això,
0: que organitzeu cada any les Diades Ponciades.
1: Les Diades Ponciades, sí, sí. Això del... de l'any Josep Sebastià Pons, que es va declarar aquí el 2012, que era el 50è aniversari de la mort d'en Pons. La Miquela Valls ha treballat molt sobre aquest personatge, la Simona Gall, i va ser ella que va organitzar aquest any Pons. Es va fer el primer col·loqui Josep Sebastià Pons, doncs, aquell any 2012. I a partir d'aquí es va decidir que una associació seria interessant per justament mantenir activitats de caire cultural i de promoció del patrimoni material, com diuen actualment, patrimoni literari d'Illa, que és molt important, en català, perquè a més d'en Josep Sebastià Pons i la Simona Gall tenim en Pere Verdaguer, naturalment, que és un fill adoptiu d'Illa,
0: sí.
1: Però també hi ha la Lluci Bartra, però també hi ha en Jan Amada, que s'hi havia instal·lat, vull dir, no és originari d'Illa, però hi va viure, d'en Bonafont, mossèn Bonafont, el pastor de Llet de la Vall d'Arles. O sigui que quan repassem, hi ha una gran tradició literària a Illa, en català, en francès també, però en català.
0: Sí.
1: I es tractava, doncs, de posar això una mica en valor i de començar a treballar entorn d'aquest patrimoni.
0: I la Casa Samsó, que seria la casa pairal dels germans
1: Sí, la casa Samsó era la, sí, la casa pairal del costat de la mare, dels Pons.
0: Josep Sebastià Pons i la seva germana.
1: I la seva germana Simona Pons, doncs, que Simona després Gall. Va dir Simona Gall. Doncs era la casa dels avis i de la mare. I en aquella casa, en aquell moment que ho fèiem això, en aquell any Pons, hi havia el projecte de fer una mena de casa dels escriptors, d'associar amb els espais escrits, la xarxa literària de Catalunya. Però tot això eren projectes lligats molt a programes europeus que al final no es va aconseguir fer. Aquesta casa finalment se l'ha destinat a ser, ara és l'Ajuntament d'Illa, però nosaltres ens continuem dient la Casa Samsó ara és una casa virtual, sí. Per dir-ho així. Estem lligats amb el centre cultural d'Illa, que és l'Hospici, que sí. Té com a vocació, doncs, la promoció del patrimoni material però també immaterial. Això fa que som una mena d'antena, o com ho diria, associats o partenaris o el que es vulgui, d'aquesta cosa que se'n diu l'Hospici, que és un museu, però que hi ha el projecte de que sigui una mica més que un museu.
0: I tu ets la presidenta de l'associació Els Amics
1: sí,
0: de la Casa Samsó.
1: Sí, sí. Això de president ningú no vol ser.
0: Vull dir,
1: ningú no es baralla per ser sí. President ni secretari de cap associació.
0: Cada any, doncs, feu les Diades Poncianes.
1: Sí.
0: Un col·loqui d'estudiosos de la llengua i la cultura catalana.
1: Sí, sí, hem fet coses molt diverses. El 2013 va ser l'any de la Fundació, doncs es van continuar amb les passejades poncianes que havia inventat, entre cometes, és una manera de dir, creat la Miquela Valls, que són itineraris literaris a través del poble i també dels voltants. Hi ha 7 itineraris amb els textos i d'en Josep Sebastià Pons. Bàsicament, quan ho va fer era d'en Josep Sebastià Pons. Però a partir d'allà, el 2014, vam dir, doncs, va, comencem pel començament i diem, 100 anys, era l'aniversari de la Guerra del 14, no? 100 anys, fa 100 anys, doncs, va, comencem amb els escriptors de fa 100 anys. I doncs eren els escriptors de la Guerra del 14. Que això va ser un col·loqui amb la universitat i que vam continuar el 2015. Però això és un col·loqui així, d'aquesta envergadura, amb tanta gent, era difícil per nosaltres de mantenir aquest ritme i aquest nivell, no? Llavors, els altres anys hem fet coses una mica més de no tanta, amb no tanta gent, més temàtica, més... sí, amb no tanta pretensió, sí. Podríem dir així. I d'aquesta manera s'ha fet l'any, per dir-ho, t'ho dic en desordre, l'any homenatge a en Pierre Fauché, que és un gran personatge d'Illa, lingüista, fonetista més aviat, d'en Francesc Català, el 2009 va ser l'any Simona Gai, hem anat organitzant coses una mica més, diríem, sí, temàtiques, sí, sí, més senzilles.
0: Tornant al 2014, quan feu aquest col·loqui, sí, sobre la guerra dels escriptors rossellonesos,
1: sí,
0: amb estudis sobre tres poetes que van participar a la guerra, suposo.
1: Ah, sí, sí.
0: El Pons, ah, sí, el Joan Amada i la Montbrasés.
1: Sí, però...
0: Van escriure sobre la guerra?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Sí.
1: En Pons, perquè doncs, els Diades Poncianes, sí, bé, d'això, d'en Pons, era, diríem, cada any hem intentat que d'una manera o d'una altra en Pons, o jo era el Simona Gai, naturalment, hi tingués alguna cosa a veure, o de prop o de lluny, eh? Uh-huh. I això era l'eix, llavors, en Pons, que havia estat presoner a la guerra, doncs això va donar peu a una reflexió sobre quin va ser el paper dels escriptors rossellonesos en general, no només d'Illa, en aquell moment. I doncs es va publicar un llibre amb les premses universitàries de Premià. Aquí sí que va, la Maria Greu, sí, ens va ajudar molt, perquè va ser ella qui es va cuidar de la publicació i de recollir les actes i de posar-les en forma, aquelles coses que es fan, no? Com vols publicar les actes d'un col·loqui, hi ha tota una feina darrere, doncs això va donar peu a la publicació d'un llibre. Però després d'això, fer un col·loqui amb tanta gent, publicar un llibre, això no hem...
0: No ho heu fet més, això?
1: No, hi va haver el 2015, que sí, es va, sí, parlar sobretot d'en Jofre,
0: sí,
1: però les actes d'aquell col·loqui no s'han publicat. I després, els altres anys, ja són coses que són més, diríem, no hem publicat cap més llibre sobre això. No tenim prou gent, diríem, perquè es necessita que hi hagi gent.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Teresa Dalmau, continuant amb aquelles iniciatives a les que has participat aquí a Illa, el 2019, 50 anys de la mort de la poeta i acoralista Simona Pons i Traïnier.
2: Més coneguda això de Simona Pons i Traïnier, Simona Pons, perquè ells no han fet servir mai el seu
1: nom
2: o el cognom de la mare. És un, no és un, culturalment aquí no funciona.
1: No s'utilitza, no.
2: No, Simona Pons, Gai.
1: Doncs el 2019, l'any Simona Gai, organitzat pels amics de la Casa Samsó, l'Ajuntament d'Illa hi participa també?
2: Sí, de tota manera l'Ajuntament d'Illa sempre ha estat el nostre, ens ha ajudat en el sentit de que anem, ho fem en els locals de la Vila d'Illa, que ens subvencionen, vull dir, d'una manera o d'una altra, directa o indirectament, però en aquest cas de la Simona Gai, clar, això vam sol·licitar moltíssim la Miquela Valls, naturalment, que és l'especialista de la Simona Gai, doncs en aquest any va tenir la Miquela un protagonisme particular i també vam fer un documental aquí, sobre, es va fer una, la Casa de la Generalitat li va encarregar una exposició, la Miquela Valls i en Joan Lluís Valls, es van fer unes trobades amb gent d'Illa que havien conegut la Simona Gai, que encara la recordaven, fer una mena de memòria de la Simona Gai illenca, la persona que vivia a Illa. I tot això ho vam filmar i tenim un documental.
1: Molt bé.
2: O sigui que aviat serem famosos.
1: Posats a donar a dir participacions, també hi va participar l'Institut Franco-Català Transfronterer.
2: Sí, sí, no,
1: de
2: això
1: de Perpinyà,
2: d'entrada, d'entrada, jo vull dir, jo.
1: Simona Gai, considerada, es diu la primera dona catalana del nord que escriu en català.
2: Sí, sí, que gosa escriure en català.
1: Sí.
2: Se suposa que el fet que fos la germana de la...
1: Va ajudar això, no?
2: Va ajudar perquè ella ja vivia en un ambient, diríem, al voltant del seu germà hi havia gent que el venien a veure, no sé, en Tomàs Garcés, en Riba, molta gent, doncs ella ja vivia una mica en aquest ambient i això suposo que la va ajudar. I el seu germà, segons diu la Simona Gai, en el seu dietari, que un dia la Miquela, si té temps, el publicarà, diu que el seu germà, abans que de deixar-la publicar, li refeia, o sigui, li deia no, encara no, això sí, això no, vull dir...
1: La controlava?
2: De manera que quan ja ho va publicar ja era una cosa d'una alta qualitat.
1: Sí.
2: Això també ajuda. No era com una persona que comencés de tota sola. No, ella va tenir un mestratge.
1: Perquè el mestratge podia ser bo i dolent al mateix temps, no?
2: Al mateix temps això li feia ombra també, esclar, perquè era, esclar, la germana sempre... Però ella no va reivindicar mai el fet de ser una altra cosa. Vull dir... Tampoc no va voler ser ella sola, sempre es va referir molt al seu germà. Suposo que és una qüestió d'època, era la germana petita, tenia una gran admiració pel seu germà, i això... Però, tot i això, té una poesia i una obra que és molt personal seva, vull dir que, tot i que hi hagi la petjada de l'època i d'en Pons, però ella té la seva poesia molt, molt personal.
1: Anem ja acabant aquesta memòria amb Teresa Dalmau, a casa seva, al vell Illa, a finals d'octubre 2020. El 2018, ja ho has explicat, la retirada és part de la teva història familiar, perquè els teus avis paterns van haver de fugir de Pals l'any 39.
2: Sí.
1: I 80 anys més tard, el 2019, fas un documental, o participes en un film, un documental, sobre la retirada a Illa i entrevistes gent d'Illa que van fer la retirada.
2: Sí, sí, això era la mediateca d'Illa, que ens van encarregar, van dir què podríem fer, i els van dir doncs el que podríem fer seria una memòria de la gent d'Illa. Clar, naturalment no els pots entrevistar tots, però trobar gent que fossin representatius d'una manera d'arribar a Illa. El que volíem és que haguessin... Clar, els que vam entrevistar eren molt petits com van arribar, perquè els que...
1: Segur, més de 80 anys havia
2: sí,
1: de tenir.
2: Doncs ells, la més jove tenia un any i el més gran en devia tenir 8 o 9, que haguessin arribat directament o gairebé directament a Illa, que arribar, instal·lar-se a Illa, o a partir de pocs anys, alguns van arribar a partir dels treballadors que van venir a refer el canal d'Illa després de la guerra del 40, que això els anaven a buscar batallons sencers als camps dels
1: refugiats, sí.
2: I els feien venir aquí, doncs alguns es varen quedar aquí. Però d'altres van arribar directament perquè tenien o família o coneguts. I quan arribaves que tenies algú que et podia servir de, diríem, d'aval, de valador, et podies instal·lar en el mateix poble. I és aquesta gent que van buscar, els que s'havien instal·lat. La majoria, tots venien de Catalunya. I, com ho diries, van buscar també que hi hagués testimonis de gent que els havien vist arribar. O sigui, hi havia sis persones que eren
1: els que havien fet la retirada,
2: que havien arribat. Sí, els que havien arribat molt petits, i els que també tenien la seva edat i que els havien vist arribar a les escoles, per exemple. A veure com ho havien vist, què recordaven, tot això. I d'aquí va sortir un documental. El fil conductor, vam trobar un fil conductor que era les pàgines d'un exili ordinari d'en Pere Verdaguer, que és un recull de cròniques que ell havia fet a l'Independent, que després va reorganitzar en forma de llibre, i on explica molts dels seus records de la seva vida aquí a Illa, de quan van arribar amb els pares.
1: La família del Verdaguer va venir a Illa.
2: Sí, sí, sí. Ells tenien família, ells van venir directament a Illa, perquè tenien família, tant el pare com la mare.
1: Sí.
2: Doncs ell era un dels que, clar, com van fer aquest documental, malauradament ja era mort, Això era el 2018, però a través del seu llibre, alguns extractes del seu llibre ens va servir de fil conductor, i vèiem com que ens explicaven aquesta gent i el que explica en Pere Verdaguer, doncs era gairebé, en fi, era el mateix.
1: Doncs vas fer memòries amb aquesta gent d'Illa que havien fet la retirada.
2: Sí, sí, sí. Sí. Això, els infants de la retirada fan memòria, en dèiem.

0: mort. País sense nom.
1: He demanat a la Teresa Dalmau que em digui quines músiques vol que posi en aquesta emissió. No, ai no. No t'ha costat gaire dir-me, per exemple, una versió molt antiga d'aquella cançó del Brel, Le Pla Pays, que en català se'n diu El Clà País.
2: El Clà País, de l'Emili Vendrell, sí.
1: Sí.
2: Que jo recordo...
1: L'Emili Vendrell, fill, la cantava.
2: Segurament, perquè...
1: Sí, perquè el pare era un gran tenor clàssic d'aquells.
2: Sí, sí. Perquè la recordo... O sigui, jo de... Nosaltres no teníem televisió, naturalment, i tot això... I era molt de ràdio, jo sempre estava enganxada a la ràdio i recordo aquesta cançó que després, molts anys després, però molts anys després, vaig sentir cantar en Brel i un bon dia dic, però tu això ho coneixes?
1: Aquesta música et sona.
2: Aquesta música et sona i resulta que era que jo l'havia sentida per primera vegada en català i de la Miri Vendrell, casualitats, eh?
1: I el Luis Mariano.
2: Ah, Luis Mariano.
1: També era... és d'aquella època.
2: Ai, de quan jo era molt petita, això era de criatura.
1: A Pals.
2: A Pals, perquè teníem un cine i vèiem les pel·lícules, unes de les de Hollywood, que deien, censurades, i d'altra part, totes les pel·lícules espanyolades, que dèiem. I llavors, les pel·lícules amb la Sarita Montiel i en Luis Mariano les coneixíem de memòria, no? I aquelles cançons de Luis Mariano... Era una mena d'heroi, eh? Aquest,
1: sí?
2: Sí, en aquell moment.
1: Sí, sí.
2: O sigui, a mi m'agradava sentir cantar, però això devia tenir 10 anys. Després, quan vaig tenir 15, el meu ídol era l'Elvis Presley, eh? Ja vaig canviar, eh?
1: Ah, sortosament, doncs.
2: Però Luis Mariano el tinc present perquè a més té una veu molt particular. Sí.
1: M'has demanat aquell Pisa Morena,
2: sí,
1: que és el Relicario, que, em sembla.
2: Sí, sí, el Relicario.
1: Sí, molt bé. Sí. I les corandes d'exili
2: de
1: amb
2: l'Ovidi
1: Montllor.
2: Amb l'Ovidi Montllor. Els trobo... És la interpretació que trobo més... En fi, que a mi m'agrada més.
1: Més forta, també.
2: Ho,
1: dir,
2: ho direm així, sí. Sí,
1: sí. Sí.
2: Corandes d'exili.
1: És una altra música, eh?
2: Sí.
1: Diferent de la que va fer en Lluís Llach.
2: Sí, ho va fer més tard, en Lluís Llach, i no, aquesta música de l'Ovidi Montllor és més...
1: Sí.
2: En fi, pel meu gust... te n'hauria pogut demanar moltes, d'en Raimon, però clar, com que m'has dit 5, s'ha hagut de triar.
1: Corandes d'exili del Pere IV, el poema de Pere IV,
2: sí.
1: Amb referència a tota aquesta gent que
2: sí,
1: va fer la retirada.
2: Sí, del Vallès, com al Vallès no hi ha res. Sí, sí, sí.
1: I una cançó no és pas gaire coneguda, d'en Joan Pau Giné.
2: Sí. No sé si el títol és això, però comença a dir Jo és la mar. I em fa l'efecte que és una de les cançons d'aquelles que es van publicar en aquell llibre disc, que era una de les cançons inacabades, però me fa l'efecte.
1: Hi havia un cofret amb 4 discos?
2: Sí, és d'aquell que vull dir.
1: On hi havia totes cançons que no s'havien publicat mai.
2: Exacte. Sí. I aquesta, llàstima que no l'hagués acabat, hi ha moltes altres que m'agraden d'en Joan Pau Giné, però aquesta la trobo particularment que m'agrada.
1: I Teresa Rebull també vols que soni?
2: Sí.
1: Amb la cançó Malgrat.
2: El Malgrat, sí. Sí, sí. Teresa Rebull. Clar, que l'he conegut jo molt tard, eh? Tota aquesta gent els he conegut. A part d'en Lluís Llach, que jo coneixia, que la primera vegada que vaig sentir devia ser el 67 a l'Escala, que portava uns cabells fins aquí, a part d'aquest i d'algun altre, d'en Raimon, que tots cantàvem, el vent, la cara al vent, i Venim d'un silenci, tot això ho coneixíem, la Maria del Mar Bonet, tot això, ho vam començar a conèixer a finals dels anys 60, i un dels altres cantants, músiques que ens agradaven molt era la Joan Baez, l'època de Girona i de tot això, tota aquesta moguda, te n'hauria pogut demanar de cançons, però la Teresa Rebull és una descoberta molt tardana aquí, arribant aquí, i...
1: Que la vas conèixer? La vas freqüentar?
2: No, sí, l'he vist alguna vegada en persona, però no, no, una vegada que va venir a la Maison de la Catalanité, que li van fer, no sé si un homenatge, en aquell moment pues, ja era ella molt gran. No, personalment no hi he
1: D'acord.
2: tractat mai, però el seu itinerari i la
1: Sí.
2: seva veu, que és molt especial.
1: Sí.
2: Bé, és una de les cantants, diríem, d'aquí, que m'agraden. N'hi ha d'altres, però aquesta en particular.
1: Molt bé, Teresa Dalmau, moltes gràcies d'haver acceptat fer memòria i d'haver-me acollit a casa teva aquí a Illa, finals d'octubre 2020.
2: Sí, vigília del confinament.
1: Vigília, ben bé vigília, eh? He aprofitat les darreres hores.
2: Sí.
1: Teresa, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Si a la casa d'un company vas a passar

0: canviarà dels altres.
1: Pere Figueres, amb aquesta gran cançó A la casa d'un company, que de fet Teresa Dalmau em demana, després de l'enregistrament, si la puc incloure en aquesta memòria. Pere Figueres, guitarra i veu, Gerard Malú, guitarra, Michel Maldonado, contrabaix. En un concert l'any 96.
2: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: jugaven al set i mig, una mena de bacarà vell, com el monte i el flor, vell com les cartes, les tafureries i l'espècie humana. El joc només comportava figures, que comptaven cadascuna per mig punt, i les cartes eren numerades de 1 a 7. El 7 i mig s'obtenia generalment per la reunió d'una figura i d'un 7, però on podia provar d'acostar-s'hi o d'arribar-hi afegint diverses cartes. Una de les cartes servides restava fins al final desconeguda del banquer. Tota l'emoció, la subtilitat d'aquell joc i la seva superioritat poètica residien en el secret d'aquesta carta, coneguda només del jugador que l'havia demanada i que defensava sobiranament la seva aposta i la que els altres jugadors arriscaven sobre el cop. «Mostra la teva carta, noi Piu», va dir Saber, el primer jugador que Fray acabava de servir. «Mostrar-la? Mostra-la, perquè jo faré saltar la banca». Noi Piu va girar la carta. Era una figura. «Bravo!», va fer Saber. «Mig!». Noi Piu va posar un quàdruple sobre la figura. Era el primer jugador a la mà del banquer i com a tal tenia prioritat. Cada vegada que s'inclinava, on veia lluir una medalla de plata a l'obertura de la camisa. Era gran, amb una cara dolça i fina, gairebé graciosa, però la seva mirada restava severa. 80 pessetes!», va dir. «Ara tu, negret!», va dir Saber. Negret s'assemblava a Noi Piu, però tenia més salut i més vigor. La seva mirada irònica i viva s'aguditzava cada vegada que Saber deia un acudit. Li somreia de tant en tant per tal de marcar la seva complicitat i la seva simpatia. «Jo també, 80 pessetes!», va dir. Va col·locar la seva moneda d'or un poc apartada de la peça de Negret per evitar tota confusió en cas de guany. Els Trabucaires, de Ludovic Massé, publicat a l'editorial Trabucaire.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: En català tenim paraules idèntiques, que poden ser el masculí o el femení, i canviar de sentit. Ja hem parlat del terra i de la terra, del fi i de la fi. I bé, de la mateixa manera, no caldrà pas confondre el canal i la canal. El canal masculí és una via navegable que permet als vaixells de circular el canal de Suez, el canal de Panamà, per exemple. I doncs, a pas confondre amb la canal, el femení, que és el conducte que recull l'aigua de pluja que cau sobre el teulat. I gràcies a la canal i als recuperadors d'aigua podrem arregar aquest estiu. Un altre exemple. El mot pudor és masculí quan fa referència a la decència, a la modèstia, a la castedat. Per exemple, has de respectar el seu pudor. Si no li agrada parlar de segons què, no el pressionis. En canvi, és femení quan fa referència a la mal olor. Per exemple, el contenidor d'escombraries fa molta pudor. Més delicat és el son i la son. El son és l'estat en què ens trobem quan dormim, el temps que passem adormits. Podreu dir, tinc un son lleuger, el mínim soroll me desperta. I la son, el femení, és el cansament, la sensació de tenir ganes de dormir. Ai, quina son que tinc!
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
4: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Voilà, 10 mars 26 de maig, bon dia. Un temps estival aquesta tarda amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Les temperatures a la nit quedaran altes amb 18 graus al Rosselló i 12 al Capcí. Demà el temps serà igualment assolellat amb temperatures altes. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, Prats de Molló i a Prada, 17 a Serret, 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Dijous les temperatures continuaran pujant. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 23 a Prada, 17 a Prats de Molló, 12 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya.
1: La Ronda. Un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus. La Ronda. Un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus.
2: Radio Arels.
3: Molt bones, som la Ronda. Estem aquí amb l'amic Joan.
4: Bon dia, sóc el Pablo, no sóc el Joan. Joan.
5: Bon dia a tothom.
4: Com comencem avui? Tornem a ser un dia més doncs aquí al Nautilus, amb públic, amb gent prenent una cosa, xerrant, escoltant música. I avui portem, com sempre, la nostra selecció que ens portarà de viatge amunt i avall pel món. I
5: comencem per el Miles Davis, perquè és l'aniversari del Sant Ains de la neteja. I un títol del Miles Davis, el Stretch No Chaser, que és beure un cop d'alcohol sense gel. És molt difícil per la traducció. Miles en Arels, la Ronda, en directe del Nautilus. Endavant.

Doncs molt bé, aquest és Stay No Chaser de Miles Davis, la composició de Thelonious Monk. En tot cas, seguirem amb efemèrides, tampoc és una cosa que fem tan sovint, això de, dels obituaris, però a part de l'aniversari de 100 anys de Miles Davis, també s'ha mort un personatge imprescindible en el món de, del jazz i de la música, com és Sonny Rollins, el saxofonista, que ens acaba de deixar, si no m'equivoco, amb els 95 anys, si no m'equivoco. En tot cas, recuperarem un tema del seu emblemàtic disc Freedom Suite. Som deia el Fan You, un estàndard de Noel Coward, convertit en una peça completament diferent en les mans i sobretot en el saxo de Sonny Rollins. Anem a escoltar-lo, doncs.

0: Vinga, va, doncs ara ens anem ràpidament cap a Catalunya, però diguem-nos que cap a Catalunya passant per Cuba amb el rei de la rumba. En fi, el rei de la rumba depèn de per qui, però així li diuen al Xavier Cugat, un català que de ben petit se'n va a Cuba i amb una vida de pel·lícula. I
1: que és de Girona?
0: És de la Bisbal, no? És de la Bisbal,
1: no, de
2: Girona. No, és de Girona, però vivia a la Bisbal durant la seva infància, va viure una època a la Bisbal. De fet, jo tinc... Ara explicaré la típica anècdota que de una mica sobrada, però jo tinc una foto del meu rebesavi amb en Xavier Cugat, de fet, perquè va viure durant un període i després va tornar diverses vegades a la Bisbal a veure els amics.
1: Fet la competició amb el Pérez Prado, és contemporani.
2: Exactament, és com bé deia el mestre Pablo, per algú suposo que serà una comercialització de la rumba i de les músiques llatines. Hi ha aquesta cosa una mica de professionisme, però realment les produccions com aquesta que escoltarem són trepidants.
0: I sí, perquè això, cap als anys 20, diguem-ne, Cugat abandona el que és la música clàssica i s'abraça, els llença als braços de la música popular, produint infinitat de discos de tota mena de ritmes llatins. I aquest que us portem avui doncs és un xa-xa-xa amb un títol bastant particular en alemany, Gesundheit, que és allò que es diu algú quan estornuda. Apa, amb tots vosaltres, Xavier Cugat.
1: De 58.
3: Gesundheit.

0: God bless you.
1: Aquesta benedicció final, estàvem escoltant a Cugat i ara anirem, canviarem en principi de territori totalment. Anirem fins a Kènia a escoltar Yasin and Party. Kènia és un espai, sobretot a nivell musical, molt particular, a part de, vull dir, que la gent quan pensa, doncs, pensa en la música africana, però hi ha una part d'aquesta música que mescla no només les músiques de Kènia, sinó també les melodies àrabs i índies, i ho fa amb instruments com el tachikoto, però es va fer a partir de cert moment amb una mica incorporant l'electricitat i la modernitat en aquests ritmes, diguem-ne, populars i tradicionals. No? Anirem a escoltar, doncs, aquest projecte amb una cançó que s'anomena Anna Kilio, que és, de fet, una de les coses curioses és que la música és en swahili, però ja veureu que les reminiscències musicals són bastant diferents del que pensaríem habitualment de Kènia. Anem a escoltar-ho, doncs.

però jo travessaré les seves barreres, els seus punts de control, el seu coi de punts de la l'apartheid i tornaré a la meva pàtria. Sóc una dona ara de color i naixem amb tots els cons de la ràbia. Però vosaltres, però vosaltres, em dieu...

mort. Per aquests són els vostres impacients, els vostres helicòpters, el nostre cel. Així, així que parlem d'això del terrorisme, un content. No va ser la CIA qui va matar i entrenar Osama de bon començament?

0: educació no és bona, cap exèrcit és moral. Cap ocupació no és bona, cap exèrcit és moral. Cap ocupació no és bona, ni cap exèrcit és moral. Soc una dona àrab de color, i deixem tots els tons a la ràbia. Així que qui és aquella dona que crida en una manifestació? Em sap greu, no hauria de cridar jo? Potser que m'hagi oblidat de fer el vostre somni orientalista perfecte, el vostre geni de la llàntia, la ballarina de la dansa del ventre, l'odalisca, l'àrab de veu suau. Sí, amo, no amo, gràcies pels sàndwichos de manteca de cacauet que ens plou en temps dels vostres F7, amo! Sí, els meus alliberadors són aquí per matar els meus fills i a sobre dir-ne d'anys col·laterals. Soc una dona àrab de color i naixem amb tots els tocs de la ràbia. Així que us ho dic i prou, us ho dic i prou. Aquest dubte que porto dins només us durà la propera rebel. Durà un roc en una mà i una bandera palestina a l'altra. Soc una dona àrab de color. Vigileu, vigileu, vigileu. Vigileu,
1: vigileu, vigileu la meva ràbia. Doncs Remei de la Fresca posant veu en català a les reivindicacions de Palestina. I seguirem amb més, una mica enllaçarem temàticament. Anirem a escoltar els Ghetto Brothers, un grup del Bronx de porto-riquenys que van emigrar al Bronx i que en aquest tema Viva Puerto Rico Libre pues, reivindicaven la independència del seu lloc d'origen. I ens serveix també per parlar una mica dels seus membres, Benji Meléndez, que acaba de veure editades les seves memòries que va fer amb Amir Said en català per Naret Edicions i es diu Ghetto Brothers, de líder de banda de carrer a Pacificador del Bronx, és com el subtitulen, aquestes memòries en les quals parla una mica de la seva història al capdavant no només de la banda, sinó al capdavant d'un projecte, diguem-ne, com dèiem, social, com van ser en el seu moment els Ghetto Brothers.
2: Molt bé que tothom escolti el Bad Bunny, però per favor, escolteu Ghetto Brothers.
1: M'estava estalviant d'utilitzar aquesta paraula, però bueno, en tot cas anem a escoltar aquest Viva Puerto Rico Libre.
2: Ho he dit en positiu, eh?
1: Ho sé.
3: Amados hermanos, compañeros y compañeras, ustedes saben y ustedes reconocen que son puertorriqueños, ¿verdad? ¿Verdad?
4: Es.
3: Ahora vamos a enseñarle a esta gente ahora que nosotros nunca los olvidamos que somos boricua. Ahora sí. Sí, eran bonitos. Me encanta la música. La música criolla. Sigue, sí, amados hermanos. Que viva la isla de Puerto Rico. En mi corazón. Me siento bien orgulloso, amados hermanas, compañeros y compañeras, que Puerto Rico es nuestra isla y nunca se olvide de eso, ¿entiendes? Imagínate, mira esa música tan bonita. Mira para allá, música criolla, boricua. Ah, ahora tengo ganas de comerme un plato, un buen plato de arroz y habichuela. Ay, bonito, me encanta la música puertorriqueña. Me encanta. Ahora mismo estoy pensando de esa isla tan bonita. Las palmas de coco, el yunque, ay, y el mar. Y las mujeres, ay, Dios, tan bonitas que son esas escrituras. Que el Señor bendiga eso. Ay, le doy gracias, Señor. Le doy gracias que soy puertorriqueño.

Puerto Rico. Thank you.

Vinga, doncs continuem una mica amb la temàtica de colonial, anem a dir. Marxem doncs de Palestina cap a Guinea-Bissau amb un grup que s'anomena Casa Cobra, un grup, diguem-ne, que durant els anys 70, els moments de les independències a l'Àfrica, doncs va dedicar-se a popularitzar ritmes de música tradicional, produint nombrosos discos com aquest que escoltem, Intercolonia.

0: doncs, Guinea-Bissau, passarem a Nigèria, o sigui, seguirem el continent africà, per escoltar un projecte que es diu Musical Power and the Roots Vibrations, Vibrators, perdó, amb una cançó dedicada a Nelson Mandela, Nelson Mandela Out of Limbo, es diu la cançó, i és una de les mostres, sobretot a Nigèria, però altres indrets, el reggae va fer aquest viatge d'anada i tornada, com ho va fer-ho també la música cubana i caribenya al Congo i a altres indrets, però en aquest cas al Carib via Jamaica, segurament també degut a la influència dels colonitzadors que en aquest cas coincidien a Nigèria i a Jamaica, doncs, va fer que hi hagi una escena bastant interessant de reggae. Anem a escoltar doncs, Musical Power and the Roots Vibrator.
1: Inati Chakanesa Mandela, symbol of freedom Africa, out of prison, onade uhuru.

0: Vinga, doncs per tancar aquest programa d'avui, hem escoltat a Max Sila, un flautista de Martinica, que es dedica doncs a recuperar, doncs, com passa sempre amb aquesta música que posem nosaltres, doncs, a recuperar doncs melodies i músiques tradicionals de l'indret d'on venen, per projectar-les, diguem-ne, cap a la modernitat.
1: Pues sí, doncs després de la meravellosa flauta de Max Sila, anirem a la segona part del programa, en el qual callarem la nostra boca i deixarem que la música parli per nosaltres. Ens despedim. Moltes gràcies per estar aquí. Avui hi ha bastanta gent aquí i us recomanem que vingueu a ximar i a menjar i a gaudir d'aquest espai del Nautilus. Alguna cosa a dir, Joan?
2: Una hora més de música, màxima música actual de tot tipus.
1: Pues bé, anem a començar aquest viatge que fem en aquesta segona part. A gaudir-lo.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

marcant amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si han començat mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu.

mai se sap ben bé on para. Diu que l'Enric li ha descobert uns missatges, finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el nen.

No era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Guillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espertinars amb una rusta, cambejú i pasta de fruit. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem cap al riu. I arribava el diumenge, fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short net. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samosa, espiar les nines.

Eren vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava, algú veí contaire que

És bonic, el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven i s'acuità cap al casal.

0: Radio Arrels, a Nefiac, 95.
1: Radio Arrels,
2: a Targasona, 93.1.

dels pastors, vigilant el seu ramat, guardaria com un regal tot el que fa mal, tant és bonic. Jo guardaria també un matí inútil a mirar, mirar la pluja caient com una cortina sobre els cabells blanquejats dels fums de la ciutat.

0: Radio Arrels, a Elna, 95.
1: A la Salanca, escuteu Radio Arrels
2: al 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.